Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29€ al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
2: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterimo. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterimo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: Atenció, instal·lador. A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio. La...

0: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu al Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29€ al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
2: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.
4: Aquí i ara, la millor música.
0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

0: Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: Guau, has vist que m'ha verificat, tio?
2: Sí, tio.

0: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: tocava en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia i que ha calcinat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. El PP justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol i l'atribueix al sarcasme. El govern espanyol ha exigit a l'expresident que es disculpi i l'ha acusat de provocar un incident diplomàtic. A França, les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors han generat dures crítiques, fins i tot per part de l'extrema dreta. El govern impulsa la modificació dels tràmits per aconseguir les llicències d'obres i espera que es puguin obtenir en un sol mes en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu planteja que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes sense que hi hagi d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. La CUP veu persecució a l'independentisme i l'existència d'un Catalangate en l'espionatge a través del programari Pegasus als exdiputats anticapitalistes Carles Riera i David Fernández. És la reacció de la formació a la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet aquest espionatge. La Unió Europea vol establir els 13 anys com a edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la voluntat d'unificar la normativa a escala europea i ha avançat que la proposta es concretarà després de l'estiu. Els artistes El Mago Pop i Aitana s'associen per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Es tracta d'un projecte a llarg termini que vol contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació.
1: Esports.
2: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes. Marco Gorella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França. I el Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que afirma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o tòrrides a la costa. Matí de sol, núvols baixos als dos extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, que és la xifra més alta des del trencament de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més i el president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanà, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte.
1: 3CAT Info.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Anem cap a Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
4: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, al Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
5: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
4: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km/h a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i a Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. I mentrestant, a Almeria, els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i hagi deixat un balanç encara provisional de 13 morts. Pel que fa a les tasques d'identificació de les víctimes, de moment s'ha posat nom a 9 dels 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 3 persones del Regne Unit, un home francès, 3 de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
6: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación que saben ustedes lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 quilòmetres de perímetre que ha tenido este incendio.
0: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona i s'ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
7: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009. Més qüestions. El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijóo que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
9: Los españoles, muy españoles y mucho españoles.
8: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França i el ministre d'Exteriors Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijóo a desmarcar-se'n.
10: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
8: Una allau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper treu ferro a la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
11: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España. No le daría otra interpretación.
8: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
0: El govern francès i tot l'espectre polític del país mantenen la indignació per aquestes paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França. Hores abans del partit de semifinals del Mundial, continuen plovent dures crítiques contra l'expresident espanyol. París, Isabel Galí.
12: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
13: Voilà des propos qui sont
14: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
12: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
15: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
12: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al PP que és de mal espanyol bloquejar una proposta que aporta més diners a totes les comunitats autònomes, només perquè la impulsa Catalunya.
16: Ja basta d'esta desconfianza con Catalunya i de criticar les propostes per su origen, no per su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
0: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés. Però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
17: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
18: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts és un acte de cinisme bastant lamentable.
0: El nou sistema de finançament es debatrà en el Consell de Política Fiscal i Financera, com dèiem, del 29 de juliol. I el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu vol que professionals externs, acreditats per la Generalitat, puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
19: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
0: L'avantprojecte de llei del govern, que s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat, pretén modificar 15 normes i es preveu que s'aprovi el desembre. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% en l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, que correspon al primer trimestre d'aquest 2026. A la resta de Catalunya els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona, amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Pel que fa a Barcelona ciutat, en comparació amb el trimestre anterior, el preu dels arrendaments se situa de mitjana als 1.137 euros i baixa a tots els barris, excepte a Nou Barris i Sant Andreu. Segons aquestes dades de l'Incasòl, els tres municipis amb el preu mitjà de lloguer més alt són tots el Maresme, Alella, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils, que superen els 1.700 euros. Pel que fa a l'activitat del mercat, el saldo entre nous contractes i extincions va tornar a ser positiu durant el primer trimestre. Un dels que van créixer van ser els lloguers de temporada.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
13: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna aquesta propera nit i matinada. Costarà de dormir no només cap a Ponent o Fanassana litoral. En aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enteranyinat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda vespre cap a aquest sector del Pirineu Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet l'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència del Catalangate, com es coneix aquests casos d'espionatge. Els anticapitalistes han demanat aquest dilluns més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
20: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
0: En el cas de Riera, l'espionatge es va produir entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Pel que fa a David Fernández, va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident. N'ha parlat a TV3.
21: La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què s'han fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
0: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella presentada per Riera, Fernández i l'exdiputat Cupaire al Parlament i al Congrés, Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil.

0: hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
1: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería y lo dijo textualmente a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
2: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents a la petició de vacunar-se a les seves pròpies dependències i la demora en entregar els censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia rebutja aquesta justificació, mentre que l'advocat de la defensa, Carles Martínez, la resumeix amb una comparació.
3: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
4: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
2: Les parts esperen tenir la sentència abans que acabi el mes de juliol.
5: Llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi per l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que diumenge a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Clara Jordan.
6: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
5: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
7: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
8: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
7: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials només, això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà abans de finals d'any una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
5: I també us expliquem que El Mago Pop i Aitana s'han associat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Marta Vives.
9: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
10: Hola a todos, somos Aitana.
11: Y El Mago Pop.
10: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
11: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
9: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. I tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obren les portes a diferents disciplines. Sentim Aitana.
10: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues puedan conectar con su público.
9: Precisament fa uns mesos el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador d'un altre teatre, en aquest cas del jove Teatre Regina, al carrer Sèneca, després que la companyia Trepa, que des de més de 38 anys se n'encarregava de la gestió, se li rescindís el contracte per la venda

0: de tot l'edifici. Fonts properes al Mago Pop asseguren que la compra de l'Aquitània Teatre no té res a veure amb la possible compra del Regina, de la que de moment se'n desconeix en quin punt estan les negociacions.
1: Esports. Amb David Ubach.
2: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stenzne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casadó, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada. En el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
3: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content amb la decisió que hem pres, al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
2: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
4: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem unit i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
2: En França hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol mundial a banda.
1: 3CAT Info.
2: A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
5: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
2: A partir de dimecres, l'Espanyol es desplaçarà com en les últimes temporades a Navata, l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar.
6: Mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues, tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
2: Sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
7: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
2: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
8: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
2: Encara en futbol, a la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027, procedent de l'ECA Làrnaca de Xipre. Per la seva banda, l'entrenador arlequinat, Ferran Costa, ha parlat en clau de mercat.
9: Tenim molt clar quins elements són determinants per nosaltres per incorporar o no un futbolista. No penso que sorprengui a ningú que no anem a un mercat de noms o de cromos. No som això.
2: I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip grasenc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. D'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar. Dit això, obrim bloc poliesportiu per Andabàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
10: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador. Espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats.
1: Són 2:15 de 7.

0: Aquestes són les principals informacions. El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Ha estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ha calcinat 150 hectàrees. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. A partir d'ara també us explicarem que una persona ha mort en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, a l'estat de Maine, als Estats Units. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat d'un migrant a Houston a mans de l'ICE. L'FBI investiga el cas. Us explicarem també que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana i el fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals. I també que la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'enterrar 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
0: I el temps, dimarts la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o torrides a la costa. Matí de sol i núvols baixos als 2 extrems del litoral. Cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogor serà marcada a la costa. La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels $83, la xifra més alta des del trencament de l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà Donald Trump ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz, i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret, en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanaa, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte. Una persona ha mort a l'estat de Maine, als Estats Units, en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat, també a trets, d'un migrant a Houston a mans de l'ICE, Oriol Serra.
4: Les operacions antiimmigració que duen a terme els agents ICE i els de fronteres, els Border Patrol, tornen a ser protagonistes de l'actualitat nord-americana després d'haver costat la vida a 2 persones en una setmana. Primer va ser a la ciutat de Houston, a Texas, on els agents van disparar contra el conductor d'una furgoneta, i el segon aquest dilluns a Biddeford, a l'estat de Maine, en circumstàncies a priori molt semblants. Els ICE denuncien que en ambdós casos les víctimes haurien convertit els seus vehicles en armes en intentar atropellar-los. Així és com un testimoni ha descrit els fets ocorreguts a Maine en declaracions a la cadena CNBC.
1: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent. I aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que quatre.
4: Tant a Texas com a Maine, milers de persones han sortit al carrer per a protestar i exigir més transparència en les operacions antiimmigració. Els advocats de les víctimes asseguren que els ICE, els quals depenen del govern federal, no col·laboren amb les autoritats locals.
0: Ha estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
5: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, del Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
6: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzar realitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
5: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Hi ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc va començar la matinada de diumenge a dilluns pels vols de les 4 en un pis de la quarta planta de l'edifici situat al número 102, al carrer Comte Borrell. Quan els bombers i els equips d'emergències mèdiques van arribar al domicili, van atendre la víctima, però no la van poder reanimar. El SEM va atendre 5 persones més, en estat menys greu, que les van traslladar a l'hospital. De moment es desconeixen les causes del foc i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
7: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on diumenge una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques a tocar de Gandesa, a la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una noia de 24 anys. Tarragona, Colla Ballester Brumós.
8: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
9: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tenir en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havíem tingut un fruit d'aquest flux de gent, doncs havíem tingut lesions traumatològiques a la cama, al peu i tal, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
8: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
0: Canviem de qüestió, us expliquem que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i de Junts. Amb els tres regidors de Cambrils, ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files dels ultradretans. Enric Daza ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025, quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern per faltes de respecte i discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein, del partit local Nou Moviment Ciutadà. I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí 10 mesos. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra. En la sessió plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa Juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al matí. Girona, Laia Claret.
10: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», on especificava que Girona mereix més, textualment, del que s'ha fet fins ara, i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Baray del PP i Bea Esporrent del grup socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
11: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí. A la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
12: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
10: Geis responia així.
13: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
10: L'alcalde Lluc Salelles tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
14: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any, fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
10: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
0: El Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar al Departament, als centres, al curs 2022-2023, sobre com s'havia de retolar. En la instrucció deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana si corresponia. En el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia ho va considerar irrellevant, argumentant que la retolació no forma part de l'activitat educativa. Ara, però, el Tribunal Suprem creu que sí, que l'espai físic també té un paper en l'educació. Per tot plegat, argumenta que el castellà no es pot excloure de la retolació perquè és una llengua oficial a tot Espanya, també a escoles i instituts. El Departament d'Educació, però, hi ha tret ferro. Fonts de la Conselleria asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la retolació dels centres. A més, argumenten que la sentència indica que no es pot excloure el castellà, però no diu que tinguin el deure de retolar en aquesta llengua i que per això no hi estan obligats. I el Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, l'USTEC, avala l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, ha avisat que l'única manera d'acabar amb el conflicte és transformar profundament el sistema educatiu i que per fer-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB.
15: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: El sindicat s'ha reunit aquest dilluns amb la conselleria per traslladar-li les seves demandes. Per segura, caldria aplicar una baixada generalitzada de ràtios ja al setembre i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Desarticulada una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat, Montse Poblet.
16: Després de 4 anys d'investigació, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que entrava residus perillosos, com hidrocarburs i metalls pesants, des de França i els enterrava en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires. Francisco Botana és el portaveu del cos a Barcelona.
17: Y hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
16: De moment hi ha 4 persones detingudes i no descarten que n'hi pugui haver més, però ja donen per fet que han desmuntat la xarxa.
17: Se ha desorganizado lo que es el núcleo fundamental, ¿no?, que era el que operaba entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos está quien dirigía estas operaciones, ¿no? A quien se le atribuye el rol de líder, administrador, control económico documental, etcétera, etcétera, ¿no?
16: Quan s'acabin d'analitzar els residus que hi ha enterrats, l'Agència de Residus i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
0: El temps. És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop, calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna, aquesta propera nit i matinada, costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassan al litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada, a primera hora del matí aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, matí amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enteranyinat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda, vespre, cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant, aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
19: Els robatoris de coure a les vies del tren s'han doblat en el que portem d'any respecte del primer semestre del 2025. Rodalies prepara un pla, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
20: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí, clarament, hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat, o més que duplicat, en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
19: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, el 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en què els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei de Rodalies, mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
21: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança en el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
19: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat. La taula del cava, que ha plegat aquest dilluns tot el sector per fixar el preu del raïm d'aquest any, ha servit també per tractar el neguit del sector, que aquest any preveu tenir molts excedents de raïm sense vendre. El conseller ha demanat calma i consensua mesures extremes com les d'arrencar vinyes. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
22: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acullin a la verema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
23: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats, per tant anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer, com també la reserva de crisis. Fa 3 anys teníem problemes perquè no hi havia prou raïm, ara en falta, necessitem estar més preparats, ser més resilients i establir mesures.
22: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
19: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
1: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per a construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà al 2030 amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
2: Igual que ho és el Joan Oró, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma, des de la planificació del que ha d'observar, la realització de totes les observacions durant la nit i el processat de les dades, no hi ha ningú a darrere. Si ara el poséssim, ara mateix seria el telescopi robòtic més gran del món.
1: Així doncs, aquest projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional.
19: Els treballs arqueològics en l'antiga vila romana del Pla de l'Hoste, Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert les restes d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
3: Han passat gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquest ou i, sorprenentment també, les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada que estava a l'interior. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que se'n troba en aquest jaciment arqueològic. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la vila romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, doncs segurament van enterrar l'ou dins la gerra, com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
4: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident doncs, d'unes dimensions considerables i que va propiciar doncs, aquesta repetició d'ofrenes.
3: A més, també hem trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.
19: Ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible. Actor de llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar al 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
24: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
25: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park i veus a pares de nens que els diuen «Mira, és el paio de Jurassic Park!» I penses «Pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park!»
24: Look, I'm grateful to have made it and...
25: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
24: As popular culture.
19: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, en què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un limfoma l'abril passat, l'actor ha mort aquest dilluns de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
26: De la película Gilda, era una película de amor, entonces le digo, Gilda, amor, Gilda Love, bodega...
19: I ha mort als 100 anys Gilda Love, la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI. Va morir diumenge, quan li faltava un mes per fer 101 anys. Nascut a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70 i 80 amb els seus espectacles en diferents locals com el Cangrejo, Bodega Polo o Bodega Bohemia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Hildelof, en homenatge a la pel·lícula de Rita Hayworth. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.
7: Esports.
19: Amb David Ubach.
5: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada. En el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils.
7: 3CAT Info.
5: D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
6: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content de la decisió que hem pres, al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
5: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
7: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
5: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
8: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
5: El bàndol francès hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda. A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
9: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt, vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
5: El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar. I sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
11: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
5: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
12: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
7: 3CAT Info.
5: A la segona divisió masculina, encara en futbol, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027, procedent de l'AEK Lárnaca de Xipre. I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. I d'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar.
7: 3CAT Info.
5: En bàsquet, segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
13: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i tinc moltes ganes de començar i d'aportar tant en atac com en defensa al club.
5: I pel que fa al Tour de França, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans amb Tadej Pogacar, que partirà com a líder a la desena etapa d'aquest dimarts. Seran 166 quilòmetres de muntanya entre Aurillac i l'Eliorant, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.
27: Senyores i senyors, bon dia.
0: Són les 7.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Peu, molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 16 graus a Viella, 21 graus a Anglès i 25 a la ciutat de Badalona. I, per variar una mica respecte a aquests últims dies, ens llevem amb la situació dels incendis raonablement bé. Toquem fusta. Un cop estabilitzat el foc d'aigua a Múrcia, que ha cremat una mica més de 150 hectàrees, no hi ha cap incendi que hores d'ara cremi fora de control. El que més neguiteja, evidentment, és que aquest incendi d'aigua a Múrcia, ho sentíem ahir en directe al matí de Catalunya Ràdio, pot haver estat provocat. Els Mossos d'Esquadra ho estan buscant i investigant, estan buscant el possible autor dels incendis, perquè no en va ser un, han sigut tres en pocs dies, però tot apunta que aquest incendi, el d'aigua Múrcia, va ser provocat. Tot i això, insistim, el panorama és millor, però tenim una seixantena de municipis en risc màxim d'incendis. Si volem veure-hi la cara positiva, són una mica menys dels que teníem ahir. Tomàs Molina, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Tot això amb aquesta tercera onada de calor que ha d'anar a més, no?
1: Sí, demà, sobretot demà, serà el dia en què un altre cop superarem els 40 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, també fins i tot en algun punt com Osona, l'interior de les comarques gironines. Serà demà i la superació serà de 41-42. Sembla que ha quedat bastant a ratlla la situació. I avui mateix serà un dia de sol en conjunt, ara mateix amb humitats molt elevades en tot el país. Això és una bona notícia i explica també el comportament dels incendis forestals. Mantindrà aquesta situació i la tendència, ja ho diem, demà molta calor, però a partir de dijous i sobretot divendres, dissabte, tornaran lentament a anar-se normalitzant les temperatures.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és un dels temes del dia, evidentment, els incendis, la calor, un dels temes de l'estiu. L'altre són les semifinals del Mundial. Avui, Espanya-França, aquesta nit, un partit que té la dimensió futbolística, però que té la dimensió política. Encara ressonen aquestes paraules, aquest article de Mariano Rajoy, quan va afirmar que la selecció francesa juga molt bé, això sí, va dir, sense francesos.
2: La France n'a pas de couleur de peau. Toute affirmation au contraire relève de la bêtise, du racisme ou d'une combinaison des deux.
0: És el ministre d'Exteriors francès, Jean-Noël Barrot, dient que aquestes paraules de Rajoy són fruit de l'estupidesa, del racisme o de les dues coses alhora. Avui Pedro Sánchez continua de viatge oficial justament a París. I aquest matí serà la desfilada del 14 de juliol, perquè per acabar-ho de rematar, avui és la Festa Nacional Francesa, avui és el Dia de la Bastilla i avui es juga aquest partit enmig d'aquestes declaracions. De fet, ahir Pedro Sánchez ja va sopar amb Emmanuel Macron, de moment no ha transcendit que comentessin el tema. La Moncloa sí que ha acusat Rajoy d'intentar torpedinar la seva política exterior i ahir se li va poder preguntar al Partit Popular què pensava d'aquestes paraules de Mariano Rajoy, de l'expresident. El partit se'n va sortir, diguem-ne, que com va poder.
3: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención y esa expresión es sin mala intención.
0: És el que deia Borja Sémper, el portaveu del Partit Popular. Això té aquesta dimensió política, però també té dimensió futbolística. Això, evidentment, ha esclatat a la concentració de la selecció espanyola. Ahir feia roda de premsa, Lamine Yamal se li va preguntar.
4: Pero el fútbol sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona.
0: És el que deia el jugador del Barça les hores prèvies d'aquest partit. Avui, insistim, Espanya-França, marcat per aquestes paraules. També Borja Iglesias també ha criticat aquestes paraules de Mariano Rajoy. Avui en continuarem parlant a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Parlarem amb l'exprimer ministre francès, Manuel Valls, nascut a Barcelona, que també, doncs, a les últimes hores també ha carregat contra aquestes declaracions de Mariano Rajoy. Avui, Manuel Valls, al Matí de Catalunya Ràdio. Tot això en un dimarts en què la pàgina política ve especialment carregada. El Congrés tombarà, si no hi ha cap sorpresa, els objectius d'estabilitat, que és una primera votació de cara als pressupostos generals de l'Estat. Els que faran que això no s'aprovi, els que faran que això es tombi, són els vots del Partit Popular, de Vox i de Junts.
5: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició.
0: És el que deien des de Junts. Per cert, parlant d'eleccions, avui tenim enquesta al periòdico, dona una majoria absoluta molt clara del Partit Popular i Vox, tot i que diu que els populars van a la baixa, i a més, segons aquesta mateixa enquesta, que avui trobem a la portada del periòdico, un de cada tres votants del PSOE diu que s'estima més avançar a eleccions que no pas esgotar la legislatura. Mentrestant, encara parlant de Junts, avui a Girona sabrem més detalls de l'amenaça del partit de trencar el govern municipal. La vicealcaldessa Gemma Geis farà avui una roda de premsa per concretar les properes passes després d'haver escrit un article on avisava que textualment se'ls havia acabat la paciència.
6: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més.
0: És el que deia Gemma Geis en el ple municipal on s'ha tractat aquest tema i on alguns dels partits li demanaven que concretés si pensa abandonar el govern municipal. Recordem que a l'Ajuntament de Girona Junts governa juntament, per exemple, amb Guanyem i Esquerra. Aquest tema, dèiem, que va centrar el ple de Girona en què l'alcalde de la CUP, l'alcalde Lluc Salellas, va defensar mantenir la coalició amb Junts i Esquerra en el que queda de legislatura. Per cert, que avui també a l'Àgora parlarem d'un altre capítol al voltant de Junts, també en clau municipal. Els tres regidors que el partit tenia a Cambrils l'han abandonat i s'han passat a Aliança Catalana. De fet, el seu principal cap de llista serà cap de llista d'Aliança Catalana a les pròximes eleccions municipals. Déu-n'hi-do com comença el dimarts. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Fa un dia que l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio avui, Oriol Marc, Anna Grau, Alícia Puig i Toni Bolaño, però mentrestant...

0: passat i 7 minuts. Pol Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Caldejadet.
2: L'ambient per la semifinal del Mundial de Futbol que juguen avui a les 9 del vespre Espanya i França. I caldejat per l'article de Mariano Rajoy en què afirmava que França juga sense francesos.
3: Racista i xenòfob són els adjectius que més s'han fet servir per qualificar i desqualificar el posicionament de Rajoy al govern espanyol per boca del ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, demana al PP que el desautoritzi.
4: Yo exijo al señor Feijó no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
5: Els populars que aquests dies ja han hagut d'apagar focs per Alberto Núñez, Feijó i l'absentisme laboral s'afanyen a treure ferro a l'assumpte. Borja Semper n'és el portaveu.
6: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención y esa expresión es sin mala intención.
0: Indignació nacional.
2: A França, coincidint avui amb el partit contra Espanya i amb la festa nacional del 14 de juliol, la polèmica ha unit el govern i tota l'oposició en una defensa aferrissada d'una França diversa i multiètnica.
0: París, Isabel Galí.
7: El dia d'aquest França-Espanya, les paraules de Mariano Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exterior, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
8: Voilà des propos qui
9: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
7: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol exitosa. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aigua Múrcia.
3: Els bombers confien a donar avui per controlat l'incendi que es va declarar diumenge a Aigua Múrcia, a l'Alt Camp. Les flames que se sospita que van ser provocades han cremat 150 hectàrees.
0: Anem al centre de control, Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
10: Les previsions s'han complert i els bombers han pogut estabilitzar l'incendi al vespre, els desallotjats han tornat a casa a última hora del dia i el confinament s'ha aixecat. Ricard Exposito, cap d'intervenció dels bombers.
11: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
10: Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat aquest i els incendis declarats en última setmana a la mateixa zona. Des de Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més avisos.
5: A més del foc d'Aigua Múrcia, i els bombers van atendre una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal.
2: Els més destacats van cremar una Lladurs, al Solsonès, on les flames van calcinar 3 hectàrees i mitja, i Argençola, a l'Anoia, on la superfície afectada va ser finalment de 2 hectàrees.
0: Controlat.
3: Els bombers ja han pogut controlar l'incendi forestal de Los Gallardos, a Almeria, que ha deixat 13 morts i 7.000 hectàrees cremades.
5: Fins ara s'han pogut identificar 9 dels 13 morts. Són un ciutadà espanyol, 3 del Regne Unit, un francès, 3 belgues i una dona dels Estats Units. Els 1.400 veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es comprometia i des de la zona a ajudar els damnificats.
12: Almenys paliar, desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Senda de dèficit.
2: I objectius d'estabilitat pressupostària per als nous comptes públics per a l'any que ve. Avui, ple extraordinari al Congrés per debatre'ls i votar-los.
3: El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta a la cambra baixa, ja han anunciat que hi votaran en contra. Per tant, s'haurà d'anar a una segona votació en un ple previst pel 23 de juliol.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
13: El d'avui és el primer pas per començar a elaborar els pressupostos del 2027 i tot fa preveure que un cop més l'aritmètica parlamentària s'imposarà i el govern tornarà a perdre tant la votació de la senda de dèficit que han d'assumir les administracions públiques com els objectius pressupostaris. Els vots del PP, Vox i Junts tombaran la votació, un no que Josep Rius justificava amb aquests arguments.
14: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició.
13: Els republicans diuen que encara estan parlant i negociant amb el govern de Sánchez, que manté que presentarà els pressupostos després de l'estiu. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Finançament.
5: El president de la Generalitat carrega contra el PP per l'oposició al nou sistema de finançament i adverteix que és de mal espanyol bloquejar la proposta només perquè la impulsa Catalunya.
2: Salvador Illa ha reivindicat des de Madrid les bondats d'aquest nou model que debatrà d'aquí 15 dies al Consell de Política Fiscal i Financera.
0: Més detalls, Vallespí.
1: El president Illa censura la negativa dels de Núñez Feijóo a un sistema de finançament que aporta més recursos a totes les comunitats autònomes sense presentar cap proposta alternativa.
8: Ja basta d'esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
1: El PSC i Esquerra també apel·len a la responsabilitat de Junts, però el portaveu del Juntaire, Josep Rius, reitera que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic.
15: Amb aquest model, que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts, és un acte de cinisme bastant lamentable.
1: Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Defensa.
3: L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, el govern tripartit com la millor opció política fins les eleccions municipals d'aquí 10 mesos.
5: Ho fa després que Junts per Catalunya no descarti trencar l'acord amb Guanyem, Junts i Esquerra.
0: Girona, Laia Claret.
16: L'amenaça de ruptura de la vicealcaldessa de Junts va arribar diumenge amb un article de Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», en què especifica que Girona mereix més i que Junts està disposat a posar-se al capdavant. Ahir hi va haver ple municipal i Jaume Baray del Partit Popular i Beatriz Esporrin del Grup Socialista interpel·laven directament Geis.
17: Pensa trencar el pacte?
18: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
16: La vicealcaldessa responia així.
19: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan cregi que l'hagi de transmetre.
16: L'alcalde Lluc Salellas apostava per la continuïtat del govern.
20: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any.
16: Després del ple, Junts va convocar una roda de premsa per avui al migdia. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Direcció Aliança Catalana.
2: Els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i han passat a les files del partit d'extrema dreta.
3: El fins ara portaveu dels Juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a les eleccions municipals de l'any vinent. Els tres regidors ja actuaran com a membres del partit durant el que queda d'aquest mandat.
0: I bloquejat.
5: A les 10 del vespre d'avui entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz. El bloqueig el va anunciar ahir el president Donald Trump, que va assegurar que prendran el control d'aquest pas marítim estratègic i aplicaran una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció.
2: Paral·lelament, els Estats Units han atacat aquesta nit diversos objectius militars a l'Iran. És la tercera nit consecutiva de bombardejos i, de fet, Trump ja ha advertit que n'hi haurà més.
0: Anem ara a Washington, Oriol Serra.
21: El president nord-americà ha ordenat bombardejar l'Iran per tercer dia consecutiu, tot assegurant que la intensitat dels bombardejos amb míssils anirà en augment, tant pel que fa a la seva quantitat com a la seva capacitat destructiva, mentre el règim iranià continuï saltant-se als punts acordats fins ara. Donald Trump ha assegurat que no descarta que es puguin reprendre les negociacions, però res fa pensar que el toc emprat des del despatx oval de la Casa Blanca hi pugui ajudar.
22: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
21: Donald Trump també s'ha referit a incrementar l'ofegament econòmic de l'Iran amb la reactivació del bloqueig dels seus ports i ha anunciat l'aplicació d'una taxa del 20% als vaixells comercials que travessin l'estret d'Hormuz. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I 10 països europeus, entre els quals Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit, han posat en marxa a París una coalició defensiva per reforçar la capacitat antiaèria d'Europa.
3: L'objectiu és completar els sistemes actuals de defensa antimíssils europeus en paraules textuals de la declaració.
5: Entre els països firmants també hi ha Ucraïna, principal destinatari i beneficiari d'aquest sistema defensiu. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, confia que el futur sistema antibalístic europeu estigui a punt d'aquí a un any.
2: La capital, Kiev, ha tornat a ser atacada aquesta nit per míssils russos, segons ha informat l'alcalde de la ciutat. Les forces de defensa antiaèria s'han activat per repel·lir aquest atac.
0: 13 anys.
3: Brussel·les restringirà per tota la Unió Europea l'accés dels menors a les xarxes socials. Les autoritats comunitàries estudiant fixa l'edat mínima als 13 anys, però donant llibertat als països perquè la puguin ampliar.
5: És just el que podria fer el govern espanyol, que pretén vetar les xarxes, en aquest cas, fins als 16 anys.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
23: Amb aquest moviment, les autoritats comunitàries volen crear un llindar mínim per al conjunt de la Unió Europea, aplicable fins i tot en aquells països que no pensessin regular l'accés dels infants a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, diu que calia fer-ho.
24: De la mateixa manera que no donem als nostres
4: nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès. Hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
23: Von der Leyen presentarà la proposta definitiva després de l'estiu i abans de finals d'any la comissió llançarà una aplicació que servirà per verificar l'edat de tothom qui es connecti a les xarxes socials. Des de Brussel·les, Bruno Forte, a Miràs pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Espiats.
2: El Centre Nacional d'Intel·ligència Espanyol va espiar amb el programari Pegasus els mòbils dels exdiputats de la CUP, Carles Riera i David Fernández. Ho revelen documents del CNI que han estat desclassificats.
0: Joan Vilaplana.
6: El Suprem havia avalat l'espionatge al·legant activitats contràries a la seguretat nacional. Riera va ser espiat entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Fernández a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Els anticapitalistes demanen més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
9: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
6: La desclassificació s'ha produït a partir de la querella presentada per Riera Fernández i l'exdiputat de la CUP, Albert Botran, a qui el CNI no reconeix haver espiat. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I queda en llibertat.
3: Amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan se li requereixi l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme.
5: Diumenge el van detenir per masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Segons fonts coneixedores dels fets, Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina on hi havia molts menors, s'hauria estirat en una gandula i hauria començat a masturbar-se de manera visible.
2: Segons aquestes mateixes fonts, quan el van detenir semblava desorientat i no sabia ni com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. La coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
0: Un quart de 8:03, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Residus perillosos.
3: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'haver enterrat 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
0: Oriol Pujador.
17: Els agents van descobrir que una planta de tractament de residus de Sant Esteve Sarrovires abocava materials procedents d'obres de Barcelona en terrenys agrícoles de la comarca. La investigació també va revelar que s'hi havien dipositat residus provinents de França sense complir les mesures de seguretat ambiental, tal com explica Francisco Botana, portaveu de la Guàrdia Civil a Barcelona.
24: Contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas.
17: S'han detingut 4 persones, entre elles el presumpte líder de l'organització, i ara l'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran de descontaminar les zones afectades. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Vist per sentència.
5: El judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia de la Covid. En l'última sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions contra la cúpula de salut el 2021.
0: Cèlia Forment.
25: L'acusació defensa que els whatsapps enviats entre el gabinet de l'aleshores consellera de Salut, Alba Vergés, i els responsables de salut acrediten una motivació política

0: Agustín Goytisolo i del també escriptor Juan Goytisolo, tots dos també ja morts.
1: Nascut el 1935 a Barcelona, Luis Goytisolo va estudiar dret, però va abandonar la carrera per dedicar-se a la literatura. Amb només 23 anys va guanyar el Premi Biblioteca Breve amb la novel·la Las Afueras.
2: I el Mago Pop i Aitana.
3: Els artistes s'associen per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona.
2: Marta Vives.
4: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
5: Llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
6: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
4: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació, tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran. Precisament fa uns mesos, el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador del jove Teatre Regina al carrer Sèneca, però de moment es desconeixen en quin punt estan les negociacions. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies, Marta. 7:21, ja en esport, Robert Prat, bon dia.
7: Bon dia.
2: Avui sabrem el primer finalista del Mundial.
7: Espanya i França juguen a les 9 en una final anticipada d'aquest Mundial, Lamine Yamal.
8: Yo creo que hay situaciones mucho más difíciles en la vida que un partido de fútbol. Entonces siempre pienso eso, en estar tranquilo, que no pasa nada. Al final es un partido, son jugadas, después del partido pues cada uno va a seguir con su vida. Entonces estoy tranquilo, sé de lo que soy capaz y no me preocupo de más ni me agobio.
7: Des de França, el seleccionador Didier Deschamps dona a Espanya com a favorita.
9: Espanya ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo, porque la gente está esperando mucho de la España.
7: 9 catalans jugaran aquest vespre aquesta semifinal del Mundial de Futbol.
2: Entre ells segurament Marco Corella, que diu que entén que els culers el critiquin per fitxar pel Madrid.
7: Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Corella argumenta el seu fitxatge pel Club Blanc després de l'etapa al Chelsea, però assegura que hi ha també molt bon ambient amb els jugadors del Barça.
10: Ens portem molt bé, sí, que em diuen coses de que serem rivals i tal, que només ens queda un mes de parlar-nos i tal. Al final jo crec que tenim molt bona relació, entre tots es nota i res, molt content. Al final, pues, també content de compartir ara vestuari amb ells i bueno, ja quan comenci la Lliga pues, serà una altra guerra. I...
7: La jugadora del Barça, Mapi León, fitxa pel London City, jugarà amb Alexia Putellas, Vicky Lozada arriba al Badalona Women, cedida pel Bristol, i el Sabadell es reforça segona amb l'ex del Girona, Pere Pons. Els socis de l'Europa, que decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada, descarten el Narcís Sala, l'equip gracienc per al seu golejador Jordi Cano, que acceptarà una oferta per jugar a segona A. El Granada i l'Eibar volen fitxar-lo, i el Barça Bàsquet, que fitxa el base del París, Justin Robinson, de 28 anys.
11: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
12: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
13: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Soc on vull i, sobretot, amb qui vull.
14: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
16: El 14 de febrer del 1933.
15: I el número de la sort, el...
16: El 7.
15: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: I avui a les històries del Mundial normalment es diu que jugar una competició d'aquestes és la màxima aspiració d'un futbolista professional, però també hi ha casos de jugadors que hi han renunciat.
1: I probablement el més recordat és Johan Cruyff, millor jugador del món a la dècada dels 70, pilota d'or al 71, 73 i 74, any en què la selecció dels Països Baixos es va quedar a les portes de guanyar el seu primer Mundial, perdent la final contra Alemanya. Un Mundial, això sí, el del 74, en què guanya 4-0 contra l'Argentina, un dels partits més recordats de la taronja mecànica. A little clip ball into the area for Cruyff. Oh, it's brilliant from Johan Cruyff.

0: Això era el 74, tot semblava de cara perquè Països Baixos guanyés el Mundial el 78, es disputava l'Argentina, però Cruyff decideix no anar-hi. Aleshores hi va haver moltes especulacions sobre els motius, es va parlar de desavinences internes a la selecció o fins i tot es va arribar a dir que era un gest de protesta política.
1: Jo, teniente general Jorge Rafael Videla.
0: Protesta política perquè feia un parell d'anys que Videla havia instaurat la dictadura militar a l'Argentina, però el motiu real és el mateix Cruyff qui el va confessar, però anys més tard va ser l'impacte i el trauma que havia suposat l'intent de segrest que va patir el neerlandès i la seva família a Barcelona mesos abans. Li va costar parlar-ne, però ho va fer, per exemple, en una entrevista amb l'Antoni Bassas en aquest programa el 2008.
2: Venia alguien con un rifle sobre mi cabeza, estaba atado y no sé qué. Los niños ahí en el piso.
3: A Barcelona.
2: En Barcelona. Mi mujer atado. Que hay otros valores en la vida. Hay un momento que dices...
0: De fet, Cruyff va deixar definitivament la selecció oranja arran d'aquest esdeveniment. Aquell any, el 78, Països Baixos va repetir com a finalista, va tornar a perdre per les dues següents edicions. No es va ni classificar.
4: Ara bé, no és l'únic ex-blaugrana que ha renunciat a la seva selecció i, per tant, a jugar als Mundials.
0: Per exemple, Schuster tot just va jugar una vintena de partits amb Alemanya i va renunciar quan tenia només 23 anys, després de ser durament criticat per no haver anat a un amistós contra Albània pel naixement del seu fill. Riquelme, també ex-blaugrana, amb l'arribada de Maradona com a seleccionador el 2008, va deixar la selecció perquè deia que eren dues persones incompatibles. O, parlant de l'Argentina, 10 anys abans, Fernando Redondo, que aleshores era considerat un dels millors migcampistes del món, no va ser a França 98 perquè es va negar a tallar-se els cabells. Oi, sí. Una imposició del seleccionador Passarella, que entenia que els cabells llargs o les arracades distreien.
4: I amb la Mariola Cubells, encara amb la polèmica del programa de Jesús Tinto a la televisió espanyola, amb el retorn de la col·laboradora que va marxar-ne plorant.
5: Marta Gómez Montero, la tertuliana que va deixar el plató de Cintora a Televisió Espanyola este cap de setmana i va anar-se implorant, va tornar a ir al programa acceptant les disculpes del president de la corporació pública i del propi presentador. Què vaig trobar a faltar per la seva part? Doncs una explicació que deixara claríssim que el que va provocar la seva espantada té molt a veure amb un comportament sistèmic a la tele en relació amb les dones, per no quedar com una nena amb una rebequeria.
4: I a la recomanació del dia, coincidint amb la Festa Nacional de França, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Privilegios.
6: Thriller social francès ambientat en un hotel de luxe de París. Una jove hi arriba a través d'un programa de rehabilitació de la presó on està reclosa i va pujant de nivell laboral a base d'espiar els seus companys de feina i d'informar l'inquietant director de l'hotel. Però aquesta relació simbiòtica en què un protegeix l'altre acaba derivant en una partida d'escacs. Cadascú té la seva pròpia estratègia per continuar manegant l'hotel al marge dels propietaris. Una sèrie que contrasta el luxe més exclusiu amb la precarietat de les classes populars i la falta d'oportunitats. Acció, tensió i lluita de classes en 6 capítols que trobareu a HBO Max.
4: I per arribar a dos quarts, com sempre, un dels protagonistes de l'any amb el Giovanni i companyia.
7: Jo he anat al metge, m'ha donat unes pastilles ja perquè estigui preparat.
8: Més d'un milió de catalans prenen diazepam i altres ansiolítics, o el que es coneix com a benzodiazepines.
9: Sí, això segons dades del sistema de salut públic, o sigui que aquesta dada no s'inclou les persones que se'n prenen per prescripció de centres privats.
10: Pues jo sempre porto a sobre, vols?
9: No, a veure això, que no són carmels, això, és una medicació molt forta.
10: Sí, pues molt forta.
9: No em pots anar oferint així a la gent, pues perquè...
10: No serà tan forta si no pot amb mi. Bueno...
9: Jo li he... És molt tot, tu.
10: Un pulso i no m'ha guanyat mai.
11: Sergi, dues preguntes. Per què ets tan tonto? Seria la primera. I la segona és, tu per què estàs prenent aquestes pastilles? Que les estic veient i són de recepta, són de les fortes.
10: Pues perquè tinc salut mental aquí al braç.
11: Tens salut mental al braç.
9: Tenir salut mental al braç no vol dir
11: no res. El
10: que passa és que a mi em costa molt de tragar les pastilles i em genera una angoixa.
12: Això és un disparate.
8: Teníem nosaltres a Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.
12: Sí, bueno, era la jefa dels CAPs.
8: Sí,
12: no?
8: Sí.
12: Per això dic cabezas.
8: Ah, s'ha ennuagat?
11: No, està rient.
12: M'estic rient.
4: Recordant això, arribem a 8:15 al matí de Catalunya Ràdio. En punt, 8:15.

0: Un dimarts en què juga la primera semifinal del Mundial entre Espanya i França enmig de la polèmica per aquestes afirmacions de Mariano Rajoy sobre que la selecció francesa no hi juguen francesos. El govern espanyol exigeix al PP que el desautoritzi mentre els populars hi treuen ferro i tots els partits polítics francesos, incloent el reagrupament nacional, s'uneixen per defensar la diversitat del país. I des de l'àmbit esportiu, Lamine Yamal.
1: El fútbol sirve para algo, es para integrar, para la sociedad y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración.
0: És el que deia Lamine Yamal en la roda de premsa. Avui al matí de Catalunya Ràdio li demanarem què en pensa Manuel Valls, que va ser primer ministre francès nascut a Barcelona. Aquí, els bombers confien a donar per controlar l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia i que ja ha cremat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa i es continua buscant el suposat autor d'aquest foc, que es sospita que va ser provocat. En clau política, Junts per Catalunya podria anunciar avui que trenca el pacte de govern tripartit a Girona, amb Guanyem i Esquerra, 10 mesos abans de les eleccions, i després que la vicealcaldessa juntaire, Gemma Geis, afirmés en un article que se'ls havia acabat la paciència.
2: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí.
0: I els esports, Robert Prat.
3: Espanya i França juguen a les 9 per una plaça a la final del Mundial de Futbol. Els socis de l'Europa decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada. Descarten el Narcís Sala i Mapi León fitxa pel London City i jugarà la pròxima temporada amb Alexia Putellas.
0: Dèiem abans que el panorama dels incendis millora, però continuem amb risc alt, bàsicament per aquesta calor, Tomàs Molina.
4: Avui tornarà a ser un dia majoritàriament assolellat a la major part del país, un dia calorós, però encara màximes que quedaran per sota dels 40 graus. Al vespre, entre les 11 a 12 de la nit, pot haver-hi algun ruixat que pot afectar algun punt del Pla de Lleida, però passarà ràpidament. Demà serà el dia de temperatures més altes, demà serà un dia assolellat en conjunt, molt entrenyinat com avui per la presència de ponts en suspensió, demà ja màximes per sobre dels 40-42 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i atenció també amb el vent de Ponent, que podria incrementar encara una mica més el perill d'incendi.
0: I la mobilitat a aquesta hora, Sílvia Andrés, com ho tenim? Bon dia.
5: Bon dia. Destacar que les línies R13 i R14 té demores entre Riumilans i Vilaverd. Es treballa per solucionar aquesta incidència. Després, el tren que tenia previst arribar a l'estació de Sants des de Lleida Pirineus a les 8 i 7 ho farà 40 minuts més tard. També el tren amb què havia d'arribar a Lleida des de l'estació de Tarragona a les 7:47 ho farà a un quart de nou a la capital catalana, metro i autobusos a l'hora.
0: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, doncs les retencions als punts habituals a aquesta hora a l'entorn de Barcelona, sobretot direcció la capital catalana, destaquen les rondes. Ronda de Dalt, de Trinitat a Vall d'Hebron en sentit Llobregat i Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, també sentit Llobregat. Atenció a la P2, hi ha només un carril obert a Barberà de la Conca en sentit Barcelona perquè se segueixen fent tasques de reparació de danys després de l'accident entre dos camions que hi va haver la matinada de dilluns.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
6: Fins ara.
0: 4 minuts ara mateix passen de 7:45. Com sempre aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio, cop d'ull a la premsa. I amb la redacció del matí de Catalunya Ràdio hi connectem per veure les portades i les opinions més destacades. Pol Foradada, Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb la ressaca dels focs d'aquests dies, entre d'altres coses.
7: Per exemple, l'Ara i el Periòdico obren edició amb grans fotografies de boscos, la primera espectacular, amb la meitat de foto amb foc i fum i l'altra meitat plena d'arbres verds i frondosos, i el titular, un de cada quatre focs forestals és provocat.
8: La instantània del Periòdico també sobta si veu la zona de Los Gallardos, Almeria, completament carbonitzada. L'única nota de color la donen dues dones caminant-hi. El titular, reconstrucció després del foc.
7: Encara coeixen i de quina manera les paraules de Rajoy sobre la selecció francesa, que fins i tot el partit de Marine Le Pen ha criticat. Llegim a La Vanguardia que la Moncloa acusa el PP de torpedinar la relació amb França per aquestes crítiques.
8: L'editorial de l'Ara també hi posa el focus, es titula El racisme banal de Rajoy i es pregunta, Rajoy considera espanyols Lamine Yamal i Nico Williams negres fills de famílies immigrants africanes?
7: I l'Enric Julián a La Vanguardia parla de targeta blava a la dreta espanyola. Creu que si a París algú ha donat l'ordre de contraatacar amb urpes a Rajoy és perquè el PP es va oposar i bloquejar el tractat d'amistat entre França i Espanya ara fa 3 anys.
8: Altres temes de portada. El Periódico, els espanyols prefereixen un avanç electoral a una moció de censura, ho diu la seva enquesta, majoria absoluta clara del PP i Vox.
7: I La Vanguardia, Espanya serà el segon país europeu on més pujarà l'habitatge.
8: I Espanya busca la final contra una temible França.
0: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui la periodista Olga Viza?
9: A l'Equip parlen de per què la gent es tapa els ulls durant un penal i és que ens pot l'estrès. Altra cosa és com ho viuen els protagonistes. El doctor Jurdet, que és el major expert mundial en la psicologia dels penals, diu que una tanda decisiva no és una loteria ni un repte individual, sinó un protocol de tot l'equip. Que és bo que el llançador rebi la pilota de mans del seu propi porter, que un altre company li doni suport emocional i que un cop es quedi sol faci una rutina molt assajada. Els millors, quan senten el xiulet de l'àrbitre, no es precipiten a xutar. Convé saber-ho per si passa aquesta nit.
10: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
11: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. Quadisbritish.es.
12: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: Tasta el més fresquet del sud amb la segona al 70 en el gaspatxo Carrefour Clàssic 1 litre. Si en compres dos, la segona unitat et surt a 48 cèntims. I això és un superpreu. Fins al 27 de juliol.
14: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
15: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos quarts i mig d'avui repassem més coses de la premsa, en concret altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Andrés. Tobogans a 50 graus.
7: Les altes temperatures d'aquests dies fa que els més petits vegin restringides les visites als parcs. Primer per la calor, després perquè els tobogans no es poden literalment tocar. Ho llegim al Diari de Tarragona, que explica que fa uns dies al parc que hi ha davant de la platja de la Pineda, a les 12 del migdia, el tobogan tenia una temperatura de 55 graus. A més, el terra anticops de goma marcava gairebé 49 graus. Diferents consistoris de la Costa Daurada reclamen repensar els espais perquè les criatures durant l'estiu puguin anar al parc.
0: Sir Anthony Hopkins s'estrena com a compositor de música clàssica.
5: L'actor britànic de 88 anys és un dels rostres més reconeguts del món del cinema en pel·lícules com, per exemple, El silenci dels anyells o El pare. Ara ens ha sorprès a tots amb una faceta totalment desconeguda, la de compositor de música clàssica. Hopkins ha confessat que la música és la gran passió de la seva vida. Ho llegim al diari El País, que explica que el disc recollirà les peces que durant 6 dècades ha compost de manera privada. El disc sortirà a la venda el 21 d'agost i ha comptat amb la direcció de l'Orquestra Filarmònica de Londres.
0: Una gerra amb un ou, una ofrena de fa 1.800 anys.
7: Els arqueòlegs de la Universitat de Girona han fet aquesta descoberta durant les excavacions a la vila romana de Sarrià de Ter. Han trobat aquest ou amagat dins una gerra. Els experts comenten que aquest ritual es feia abans de començar a construir una casa per demanar als déus protecció i prosperitat. Ho llegim al Diari de Girona, que explica que el jaciment del Pla de l'Horta és el primer cop que es troba aquesta ofrena a l'àrea destinada a producció agrícola.
0: I el tomàquet és l'arma secreta per tenir un cor sa.
5: Les persones que mengen tomàquet tenen menys risc de tenir problemes de cor. La ciència recorda que un dels millors aliments per cuidar el cor té llarga presència a la nostra tradició culinària. Ho llegim al diari ABC, que entrevista el cardiòleg Aurelio Rojas, que explica que els tomàquets contenen licopè, un potent antioxidant que està present de forma natural en aquesta hortalissa. Segons el cardiòleg, aquest compost ajuda a reduir el conegut popularment com a colesterol dolent.
0: I aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb el Francesc Soler i l'Albert Duran.
7: Ens fixem en l'obituari que avui dedica el New York Times al dibuixant Pat Oliphant, mort als 90 anys i considerat el caricaturista polític més influent. A Nixon el va caracteritzar com un brètol amb una arma fumejant, a Ronald Reagan amb un tap a l'orella, sort a les masses que pateixen, i a Barack Obama amb un monòlit de pedra de l'illa de Pasqua adorat pels votants. El 2002, diaris com el mateix Times es van negar a publicar una il·lustració d'Oliphant
17: que representava sacerdots lascius, sortint textualment de l'Església Catòlica de Santa Pedofilia, perseguint nens terroritzats. Tot i que estava jubilat, va tornar a agafar el llapis per dibuixar Trump com un membre de les joventuts hitlerianes.
18: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que hi ha inquietud a SEAT per la crisi de Volkswagen. Els treballadors de Martorell asseguren que seria ingenu pensar que no els afectarà i tenen por que els ajustos que hi pugui haver posin en risc els plans de fabricació del cotxe elèctric. Pel que fa a Expansión, diu que Ryanair ha superat els 10.000 treballadors a l'estat, que representen un terç de la seva plantilla global. A curt termini, la companyia té previst invertir uns 700 milions d'euros per construir un centre de reparació de motors. Finalment, l'ON Economia diu que les tres ciutats de l'estat amb més demanda per llogar-hi un pis són a Catalunya. En concret, es tracta de Terrassa, l'Hospitalet de Llobregat i Sabadell. Entre les 10 primeres també hi ha Badalona, Lleida i Barcelona.
0: Minuts per arribar a 3 quarts de 8 i a la premsa esportiva, Robert Prat.
3: Arriba l'hora de la veritat. L'esport i el Mundo Deportivo coincideixen que el partit d'aquesta nit és més una final que no pas una semifinal. I ja parlen del duel Mbappé-Lamine Yamal. El periódico diu que s'espera la millor versió de Lamine per monopolitzar la pilota i també per desconnectar els quatre mosqueters. Mbappé, Dembélé, Olise i Doué.

0: Deschamps està davant del seu últim repte abans de deixar la selecció francesa en mans de Zinedine Zidane, després de 14 anys al capdavant. La Vanguardia es pregunta qui tem qui i assegura que la discussió està oberta en un partit que tothom vol veure.
1: Suéltate el pelo, me sé favor, y baila conmigo este rock and roll, yo solo quiero...
0: El diari francès L'Equipe parla d'una primera final. El Marca diu que s'ha de posar el cor al partit d'avui. Pel diari El País, la selecció espanyola mesura el seu vertigen amb una selecció potent com França. I ens hem de fregar els ulls per veure la portada del diari AS, elogiant un jugador del Barça. Sí, sí, diu el diari que és l'hora del passadís cap a la glòria, amb una gran foto de Lamine Yamal. Aquí els companys d'equip li fan un passadís pels seus 19 anys d'aniversari. I la premsa del cor, que hi trobem, Sílvia Andrés.
2: Divendres s'estrena la pel·lícula L'Odissea, del sempre controvertit director Christopher Nolan. Una pel·lícula farcida d'estrelles, com per exemple la fantàstica Hathaway, el sòlid Matt Damon o el peix bullit de Robert Pattinson, entre d'altres. Però la meva debilitat és la parella formada per Zendaya i Tom Holland. Ella és tan estupenda i tot li queda tan bé. Ell és un paio simpàtic i afable. Són les antiestrelles. Es van enamorar a la pel·lícula Spider-Man i s'han casat fa pocs mesos amb la més absoluta intimitat. A més, no sé si sabeu que Holland és un enamorat de Catalunya. Li encanta fer escapades secretes a Barcelona i Sitges. I alerta! Si aneu a un cinema de versió original ubicat al carrer Balmes de Barcelona, si de cop i volta veieu un noi amb gorra i una noia molt alta amb ulleres de sol, podrien ser ells. Els encanta anar a aquest cinema de la part alta de la ciutat i passar totalment desapercebuts. Freddy, no estaràs d'acord amb mi que són una mica durables, oi?
0: Mira, Isar, com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Qui fa anys avui?
3: Doncs mira, et demano disculpes per avançat, perquè ara et faré sentir gran.
0: Més encara.
3: No sé si reconeixes aquesta sintonia.
0: Ja, mai, tot Lost.
3: Exacte, aquí feia Jack Shepard, el protagonista de Lost, fa 60 anys. Impacte, eh? Quan l'actor Matthew Fox gravava la sèrie en tenia 37. Si teniu nostàlgia, també podeu recuperar Fox com a Charlie a l'entranyable Tot 5, que ara mateix teniu a la plataforma 3CAT. També està d'aniversari Judit Colell, guionista, directora i presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, 58 anys, el pianista de jazz Ignasi Terraza, 64, i l'actriu Candela Peña, que bufarà 53 espelmes. Tanquen la llista d'avui dos polítics: Manuel Milian Mestre, que en celebra 83, i Javier Solana, 84.
0: I el Sant Urà, Mireia.
3: Doncs avui podeu felicitar els Camils i les Adeles, però la llista és més llarga. També Sant Avenanci, Cirus, Just, Marcelí i Optacià. Jo no en conec cap, però t'aviso que no fos cas que la família en tinguessis i quedessis malament.
0: No consta, no consta.
3: Optacià, eh?
0: Per felicitar els optacians. Adéu. Gràcies, Mireia. 7:45. Ja sabeu que aquest estiu, cada matí, aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
4: Hola, bon dia. Soc Núria Dòria, de Dòria Llibres, de Mataró. I el llibre que us vull recomanar es diu Inventario de lo que queda cuando el bosque arde, de Michel Ruol, publicat per Ciruela Editorial. És un llibre intens, dur, magnífic, molt original i que jo crec que us pot agradar molt. No haureu llegit res igual. Per com està escrit, pel que explica i per com ho construeix. Meravellós, meravellós, meravellós.
0: 7:45. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: Són sarcàstiques i són columnes que van sin mala intenció.
7: El dia d'aquest França-Espanya, les paraules de Mariano Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades.
8: Voilà des propos qui
9: són uns comentaris patètics, que quedi clar d'una vegada, França no té color de pell.
7: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari.
10: El d'avui és el primer pas per començar a elaborar els pressupostos del 2027.
11: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades.
12: Ja basta d'esta desconfiança con Catalunya i de criticar les propostes per su origen, no per su contenit.
13: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí.
14: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any.
15: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona.
0: Ara mateix passen 7:45. Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. sarcàstic.
8: Que implica sarcasme, és a dir, que implica ironia mordaç. Això és el que diu el DIEC i això és el que assegura el portaveu del PP, Borja Semper, que va fer l'expresident Rajoy quan va dir que França juga sense jugadors francesos perquè són negres. No deixa de ser sarcàstic, no deixa de ser irònic que les seves paraules hagin estat condemnades fins i tot pel partit de Marine Le Pen a les portes d'una Espanya-França i un que toc joier.
0: Tripartit.
8: Dividit en tres parts o realitzat entre tres, ens quedem amb aquesta segona excepció perquè és la que tothom fa servir i té al cap pels pactes tripartits. El més famós va ser el que va dur Pasqual Maragall a la Generalitat amb la rèplica que va catapultar José Montilla que ocupa el seu lloc. Però del que s'està pendent avui és el que passi a Girona. Junts podria anunciar que el trenca i deixa l'alcalde Salellas i Esquerra a 10 mesos de les municipals.
0: Batà.
8: Exercir el dret de veto contra algú o alguna cosa, dret que té algú d'oposar-se a l'adopció d'una resolució. Ara la Unió Europea vol vetar les xarxes socials als menors de 13 anys i donar carta blanca als països a ampliar-ho. Espanya vol situar-ho als 16 anys.
0: Ara posem-hi tres xifres amb l'Albert Duran. 25%.
16: És el percentatge d'incendis forestals provocats que hi ha hagut a Catalunya en els últims 40 anys, segons les dades dels agents rurals. Entre el 1986 i el 2026, només el 16% dels focs que hi ha hagut han estat per causes naturals.
0: 10.000.
16: És el nombre de morts que hi va haver a Europa per sobre de la mitjana durant l'onada de calor de finals de juny. Els experts consideren que aquesta xifra es pot atribuir a l'increment de les temperatures. La majoria d'aquests morts tenien més de 65 anys.
0: 4.
16: Són els detinguts per enterrar residus tòxics de França a Catalunya. La majoria d'aquests residus es van dipositar majoritàriament a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. A les deixalles hi havia hidrocarburs i metalls pesants que poden causar importants danys mediambientals i que també són perjudicials per a les persones.
0: I rematem unes tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera imatge del dia, Lamine Yamal, que corre somrient, acaba de passar per un passadís que li han fet els seus companys de selecció. D'aquesta manera, el jugador va celebrar el seu 19è aniversari abans de 19è aniversari abans de començar l'entrenament.
17: Lamine Yamal, que ja va marcar un golaç a la semifinal de l'Eurocopa fa 2 anys contra França, ha dit aquesta nit, abans del partit, que no li preocupa no estar marcant darrerament. De fet, en aquest Mundial només ha marcat un gol contra l'Aràbia Saudita. Però admet, això sí que marcant partits importants, com el d'aquesta nit, sempre és especial i que accepta el repte.
0: Dues dones passegen per un bosc a la segona imatge i veiem com van vestides d'estiu, amb bermudes, màniga curta, una porta gorra, l'altra porta un barret. Una imatge d'un típic passeig d'estiu, si no fos perquè el bosc està absolutament calcinat.
17: De fet, només s'intueixen alguns troncs d'arbres totalment negres i molt més prims del que devien ser abans de l'incendi. És una part de les 7.000 hectàrees que han cremat a Los Gallardos, Almeria, un foc que ja ha quedat controlat, però que ha deixat 13 víctimes mortals i encara hi ha 10 denúncies per desaparició.
0: La tercera imatge ens l'envien des de Girona, en el palmell de la mà d'una persona, i veiem el que sembla la clova d'un ou de gallina, amb alguns trossos més grans, d'altres, en canvi, més petitons. Fèlix Martín, què és això?
18: Doncs són exactament això, les restes d'un ou, però no és un ou qualsevol. Té com a mínim 1.800 anys. Estava dins una gerra de ceràmica que els arqueòlegs han trobat a l'antiga vila romana de Sarrià de Ter. Era segurament per fer una ofrena i demanar bons auguris. Però no només hi ha la clova. En l'altra mà, l'arqueòloga que ho ha ensenyat hi té una petita bossa amb una mena de piloteta de forma ovalada que, sorprenentment, són restes de la matèria orgànica que encara hi havia a l'interior d'aquest ou.
19: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Un pastor inventa una armadura per protegir les ovelles dels atacs de llops. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. Segons la fotografia que adjunta la notícia, l'armadura sembla medieval. Es tracta d'una cota de malla que embolcalla el cos de l'ovella com si fos una funda. És de plàstic, està reforçada amb punxes per evitar que els llops, quan ataquin les ovelles, puguin mossegar-les. De fet, quan les mosseguin, seran els llops qui sentiran dolor perquè es clavaran aquestes punxes de l'armadura. Diu el pastor, autor d'aquest invent, que les punxes estan dissenyades per causar dolor als llops sense ferir-los. Els llops són animals intel·ligents, diu aquest pastor. Dubto que tornin a atacar les ovelles després que mosseguin aquesta armadura. Així ho afirma la notícia que ara circula.
0: I això és real o és fals?

0: Espanya, allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. El matí de Catalunya Ràdio.
2: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un pastor inventa una armadura per protegir les ovelles dels atacs dels llops és una notícia real. El pastor inventor és alemany, té 70 anys i ha invertit uns 60.000 euros en desenvolupar aquesta armadura. L'invent, però, té força detractors que consideren que l'armadura pot ser perjudicial tant per la mobilitat de les ovelles com també pot suposar un risc en cas de fugida.
3: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia.
3: Repassem ara els titulars en dos minuts. Amb el Marc Horado i la Sílvia Comet i que, evidentment, passen per la polèmica per les afirmacions de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa.
4: El govern espanyol exigeix al PP que el desautoritzi el Partit Popular i treu ferro i França s'uneix per defensar la diversitat de la República. Des de l'àmbit esportiu, Lamine Yamal.
5: Fútbol sirve para algo, es para integrar, para la sociedad y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración.
3: Avui al matí de Catalunya Ràdio a l'Àgora parlarem d'aquesta qüestió amb l'Oriol Marc, l'Anna Grau, l'Alícia Puig, el Toni Bolaño i també Manuel Valls, que va ser primer ministre francès, que és nascut a Barcelona. Ens acompanyarà aquí al matí de Catalunya Ràdio per parlar d'aquesta qüestió a partir de 9:45. A banda d'això, avui els bombers confien en donar per controlat avui mateix l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ja ha cremat 150 hectàrees.
6: Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana.
3: Junts podria anunciar avui que trenca el pacte de govern tripartit a Girona amb Guanyem i Esquerra, quan falten amb prou feines 10 mesos per les eleccions.
4: Després que la vicealcaldessa juntaire Gemma Geis afirmés en un article que se'ls ha acabat la paciència.
7: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí.
3: Els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils, mentrestant, passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana.
6: I el fins ara portaveu d'aquest en aquest consistori del Baix Camp, Enric Dasa, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals.
3: Avui hi ha ple extraordinari del Congrés que debatrà i votarà la senda de dèficit i també els objectius d'estabilitat pressupostària per als nous comptes públics de cara a l'any que ve.
4: El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta a la Cambra Baixa i votaran en contra, per tant, s'haurà d'anar a una segona votació la setmana que ve.
3: I avui a les 10 de la nit entrarà en vigor el bloqueig dels Estats Units a l'estret d'Hormuz.
6: Donald Trump assegura que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i aplicaran una taxa a tots els vaixells en concepte de protecció. Aquesta nit els Estats Units han tornat a atacar objectius militars a l'Iran i Trump ja ha advertit que n'hi haurà més.
3: Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic barceloní Luis Goytisolo.
4: El germà petit de la cèlebre nissaga de literats al costat del poeta José Agustín Goytisolo i del també escriptor Juan Goytisolo va rebre guardons com el Premi Nacional de Narrativa i el Premi Nacional de les Lletres. Des del 1994 ocupava el silló C majúscula de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola.
8: Dia avui de calor, però una temperatura que no passarà, creiem, dels 40 graus, fins i tot no arribarà als 40 graus en lloc del país i, per tant, serà una calor intensa, però podríem dir que moderada. Demà sí que les temperatures ja superaran els 40-42 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a l'interior de les comarques barcelonines. Atenció també demà, perquè a partir de migdia voldrà bufar vent de Ponent, que incrementaria el perill d'incendi, però de moment avui un dia de sol, al vespre nit, entre les 11 i les 12 podria fer algun ruixat a les comarques del Pla de Lleida i la calor, aquesta intensa, que durarien fins dijous. A partir de llavors tendiran a baixar les temperatures.
3: Gràcies, Tomàs Molina. I pel que fa al trànsit, com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. Doncs tenim lentitud amb aturades en diversos punts. Direcció Barcelona, destaca C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat. També la B23 a Esplugues cap a la Diagonal. I molta densitat en trams intermitents a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, a l'AP7, a Santa Perpètua, en sentit sud, a Sant Cugat, direcció nord. També la C58 a Sant Quirze, en sentit sud, i a Ripollet, direcció nord.
3: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
9: Fins ara.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
11: Qui diu que l'estiu no passa res?
0: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
11: El mercat del Barça de Flick.
0: La sortida del Tour des de Barcelona.
11: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
0: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
11: La recomposició del Girona segona.
0: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
11: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
0: El sol o a l'ombra.
11: Escolta el Tot Costa.
10: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: En 3 minuts arribarem a les 8. Ja sabeu que li hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar-li la cançó que vulgueu, a qui vulgueu, pels motius que vulgueu, trucant o enviant una nota de veu més aviat al 636-360609, 636-360609. Ens dieu en una nota de veu quina cançó li voleu dedicar, a qui i per què, i la posarem. És el que ha fet la Laura, per exemple.
12: Hola, bon dia. Soc la Laura. Dedico la meva alegre cançó, Because I'm Happy, a la meva amiga Eva, perquè tinc un vincle molt maco amb ella i em fa sentir superbé i ric molt, i també no he pogut deixar de pensar en la meva sogra Anna, que està arribant al final de la seva vida, i perquè no sigui tan dur i sigui una miqueta menys trist. Gràcies, bye bye.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimarts, 14 de juliol.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Arrenca la festa major del poble de Calafell. El pregó serà demà dimecres a les 10 de la nit a càrrec de l'arqueòleg Josep Pou. En parlem en uns minuts. Abans altres notícies, les resumim primer en titulars. Calafell acollirà els dies 7 i 8 d'agost la cantada d'havaneres i cant de taverna de la Costa Daurada. Avui dimarts 14 de juliol a les 7 de la tarda a la plaça del Manila, a la platja de Calafell, hi haurà un concert a càrrec de Santa Cecília's School, dins del cicle de concerts Un bany de música. L'Ajuntament de l'Arboç ha expressat la seva satisfacció per l'adjudicació de la construcció de 48 habitatges de lloguer assequible. La Bisbal del Penedès no reobrirà la piscina fins a tenir tota la documentació de l'incident químic de divendres. L'equip de govern demana informes a l'empresa de manteniment, als Mossos d'Esquadra i als bombers. L'exposició a la calor durant l'embaràs podria influir en el desenvolupament cerebral infantil, segons un estudi. La investigació vincula les temperatures elevades amb un creixement lent del tàlem els primers mesos de vida. L'Hospital Joan 23 de Tarragona i l'IDI incorporen un nou tractament per a determinats càncers de pell. El nou procediment, poc agressiu i personalitzat, és una alternativa a la cirurgia, segons el cas del pacient. El titular esportiu amb David Burillo.
2: Les competicions esportives han acabat, però l'activitat d'aquests clubs no ho ha fet. Avui parlarem amb Felipe Aparici del campus de tecnificació de bàsquet del Club Bàsquet Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Aquesta setmana, el nucli del poble de Calafell viu la seva festa major, amb nombrosos actes que ha preparat l'Ajuntament amb la col·laboració un any més dels Esgangalats i els Paterols. Els actes comencen avui dimarts, dia 14, i acabaran el diumenge, dia 19. El pregó d'enguany anirà a càrrec de l'arqueòleg municipal Josep Pou, que ha participat de manera activa en la protecció i la preservació del patrimoni calafellenc, en excavacions com les del Castell de la Santa Creu o la Ciutadella Ibèrica. La participació en el pregó és un premi i un reconeixement a la llarga trajectòria dins l'Ajuntament de Calafell i en defensa del patrimoni. Un cop acabi el pregó, es farà l'espectacle piromusical al Castell de Calafell, al Parc de la Bòbila, des d'on es podrà gaudir de la música i el foc. L'Ajuntament de Calafell demostra que és respectuós amb animals i amb persones amb hipersensibilitat sensorial. Fent un castell de focs inclusiu per gaudir-lo tothom, apunta l'Ajuntament. El dijous, dia 16, es farà l'ofici solemne a l'Església de la Santa Creu per celebrar la festivitat de la Verge del Carme. La processó marinera en honor a la Verge del Carme serà el dissabte, però a la platja. El diumenge, dia 19, es tancarà la festa major amb el tradicional correfoc. Dins dels actes previstos, avui dimarts 14 de juliol, a 3:15 de la tarda a la plaça Catalunya, al nucli del poble de Calafell, es durà a terme el relleu de les pubilles i dels hereus, una activitat organitzada per l'associació La Bota de Calafell. Demà dimecres, dia 15 de juliol, abans del pregó, a 11:15 del matí, 13:45 del migdia, als Jardins de Cal Bolavà, taller familiar d'estiu. Estel per decorar i pintar. Construïm mascotes de fusta per a nens i nenes a partir de 4 anys. Per tant, a les 7 de la tarda, des de l'Església de la Santa Creu, hi haurà el repic de vigília de campanes a càrrec de la Bota. Després, a la plaça de Cal Cubano, a les 7 de la tarda, espectacle infantil amb digi refrescos. I a les 10 de la nit, com dèiem, durarà inici el pregó de festa major i el premi a la terrossa o al terròs de l'any. Per tant, no us perdeu les activitats. Us les anirem explicant a través d'aquí, dels informatius de Calafell Ràdio.
1: informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell acollirà els dies 7 i 8 d'agost la cantada d'havaneres i el car de taverna de la Costa Daurada. L'esdeveniment, com és habitual, tindrà lloc al Passeig Marítim Sant Joan de Déu i comptarà amb actuacions dels següents grups. El divendres 7 d'agost, a 11:45 de la nit, Portbó, Balandra i les Anxovetes. El dissabte 8 d'agost, a 11:45 de la nit, Arjau, Els Cremats i Son de l'Havana. L'accés al recinte s'obrirà a partir de les 7 de la tarda, tant el dia 7 com el 8 d'agost.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: I avui, 14 de juliol, a les 7 de la tarda, una activitat gratuïta a la plaça del Manila, un bany de música, un concert amb Cecilia's School. Serà a les 7 de la tarda a la plaça del Manila, com dèiem. Es tracta d'un programa d'activitats que es durà a terme al llarg del mes de juliol al municipi de Calafell, amb activitats molt diverses i amb aquests concerts a càrrec de El Bany de Música, un cicle de concerts que fa molts anys es celebra al municipi de Calafell. Està organitzat per l'Ajuntament de Calafell, una iniciativa tradicional de l'estiu que porta a Calafell diverses orquestres, bandes i corals de joves estudiants del Regne Unit, Anglaterra i Escòcia, que combinen les seves actuacions en directe amb una estada de vacances al municipi. Els concerts són gratuïts, amb accés lliure, oferint un repertori variat que abasta des de música clàssica i coral fins a jazz, pop i bandes sonores de cinema. Per tant, ja hi ha programades diferents activitats. Una d'elles, recordem, és avui, dia 14 de juliol a les 7 de la tarda a la plaça del Manila, a la platja de Calafell, amb el concert de Santa Cecília School.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Més notícies d'àmbit local, perquè l'agenda d'activitats de l'estiu està plena. Terror a la fresca, avui dimarts també, però a les 10 de la nit, una activitat gratuïta que es du a terme al Parc de la Sínia de Calafell, edat recomanada a majors de 16 anys. Es tracta d'una pel·lícula, Black Phone, la que es projectarà avui al cinema a la fresca, amb aquest terror a la fresca. Recordem, doncs, que és al Parc de la Sínia a partir de les 10 de la nit i que, en cas de pluja o vent, l'activitat es traslladaria al Centre Cívic Cinema Iris, com és habitual. Aquesta activitat forma part d'Info Jove Estiu 2026, activitats dirigides als joves del municipi i també a visitants. Per tant, teniu una cita amb el terror a la fresca avui a les 10 de la nit.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Les notícies del Baix Penedès.
0: L'Ajuntament de l'Arboç del Penedès ha expressat la seva satisfacció per l'adjudicació de la construcció de 48 habitatges de lloguer assequible, una actuació impulsada per la Generalitat de Catalunya que representa un pas decisiu per donar resposta a una de les principals necessitats socials al territori, és l'accés a l'habitatge. L'assoliment d'aquest projecte és el resultat d'un llarg procés de treball, coordinació i gestions entre diferents administracions. Amb aquesta adjudicació, l'Arboç es converteix en l'únic municipi del Baix Penedès que ha obtingut una promoció d'aquestes característiques en aquesta convocatòria i en un dels tres únics municipis de la demarcació de Tarragona. La promoció serà desenvolupada per l'empresa Visoren Copis Habitatges, adjudicatària del projecte. Si es compleix el calendari previst, les obres podrien començar abans que finalitzi aquest any. Els 48 habitatges destinats exclusivament al lloguer protegit es construiran en uns terrenys de titularitat pública situats al costat de l'Institut de l'Arboç. Per l'Ajuntament arbocenc, aquesta actuació suposa una oportunitat estratègica per incrementar el parc d'habitatge assequible, afavorir l'arrelament de la població i donar resposta a dificultats que moltes persones tenen per accedir a un habitatge en condicions assequibles. La nova promoció beneficiarà especialment els joves que volen emancipar-se, però també donarà resposta a altres col·lectius amb dificultats a l'accés a l'habitatge, com persones separades, famílies monoparentals o gent gran que necessita un habitatge més accessible. En tractar-se d'habitatges de protecció oficial destinats a lloguer assequible, els preus estaran regulats, un fet que garantirà estabilitat, seguretat i protecció davant de l'especulació immobiliària. El projecte es desenvoluparà a través d'un model de col·laboració público-privada. L'empresa adjudicatària assumirà la construcció i la gestió dels habitatges durant un període de 75 anys sobre sòl públic, mantenint-ne en tot moment la finalitat social. Un cop finalitzat aquest termini, els habitatges retornaran íntegrament a la gestió pública. A més de l'impacte social que comportarà la promoció, l'actuació també generarà un retorn econòmic per l'Arbós, a través del cànon que l'empresa adjudicatària abonarà per la utilització dels terrenys. Amb aquesta actuació, l'Arbós fa un pas endavant en el desenvolupament d'una política activa d'habitatge, orientada a ampliar el parc públic de lloguer assequible, facilitar l'emancipació als joves, retenir talent i garantir que els veïns i veïnes puguin desenvolupar el seu projecte vital en el seu municipi, sense haver de marxar per manca d'accés a l'habitatge.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès no reobrirà la piscina municipal fins que l'empresa encarregada del manteniment presenti tota la documentació de l'incident químic del passat divendres que va causar 17 ferits. A través d'un comunicat, el govern local assegura que s'ha iniciat un procés de verificació tècnica i documental per tal d'obrir les instal·lacions amb totes les condicions de seguretat. Els controls efectuats a la piscina ja compleixen els paràmetres, però l'Ajuntament de la Bisbal vol tenir abans la documentació necessària per conèixer les causes de l'incident, acreditar la revisió dels procediments, instal·lacions i els elements de seguretat química afectats. En aquest sentit, s'han donat 48 hores a l'empresa per fer-ho. També s'han sol·licitat informes elaborats per Mossos d'Esquadra i Bombers. Des de l'Ajuntament de la Bisbal insisteixen que la decisió de reobrir la piscina es prendrà exclusivament atenent criteris tècnics i de protecció per a tots els ciutadans. L'incident, recordem, va tenir lloc el divendres 10 de juliol al migdia, quan una reacció produïda per la barreja de productes químics a la piscina municipal va deixar 17 persones ferides, 5 de les quals han estat menys greu. En total, 10 persones van ser traslladades a l'hospital, de les quals 5 adults i 5 menors.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Obrim les notícies de la plana general del dia. L'exposició a temperatures elevades durant l'embaràs i els primers mesos de vida s'associa a un creixement més lent del tàlem durant la infància, segons un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona, el centre que impulsa la Fundació La Caixa. Els resultats publicats suggereixen que l'exposició a la calor en les primeres etapes de la vida podria tenir efectes duradors sobre el desenvolupament cerebral. Tot i que estudis previs han relacionat l'exposició a la calor amb alteracions cognitives i problemes de salut mental, encara hi ha poca evidència sobre els seus efectes a l'estructura cerebral, d'acord amb la nota de premsa Disglobal. El canvi climàtic incrementa l'exposició a temperatures extremes arreu del món, un fet que genera preocupació pels seus possibles efectes sobre la salut infantil. L'embaràs i els primers anys de vida són etapes especialment crítiques per al desenvolupament del cervell, ja que aquest creix ràpidament i és especialment sensible als factors ambientals. La investigadora Disglobal i primera autora de l'estudi ha argumentat que l'estudi pretenia analitzar si l'exposició a la calor o al fred des de la concepció fins als 8 anys i mig s'associava en canvis en el desenvolupament cerebral durant la infància tardana i l'adolescència. A més, també es buscava identificar els períodes en què el cervell és més vulnerable. L'estudi va incloure 3.200 250 nens i nenes. Es va utilitzar un model climàtic d'alta resolució que va proporcionar estimacions setmanals de la temperatura exterior durant l'embaràs i estimacions mensuals del naixement fins als 8 anys i mig. Es van analitzar ressonàncies magnètiques cerebrals, aproximadament dutes a terme entre els 10 i els 14 anys. Això va permetre mesurar com variava el volum d'11 estructures cerebrals al llarg del temps i analitzar si aquests canvis estaven relacionats amb l'exposició prèvia a la calor o al fred. L'equip investigador considera que la regió podria ser especialment sensible perquè comença a desenvolupar-se molt aviat durant l'embaràs i segueix un calendari de desenvolupament molt estrictament regulat. De fet, l'estudi va identificar un període clar de vulnerabilitat que abasta l'embaràs i els primers mesos després del naixement. En comparació amb una temperatura mitjana de referència de 12 graus i mig, l'exposició a temperatures mitjanes mensuals de 20 graus i mig durant aquest període es va associar amb un creixement més lent del tàlem entre els 9 i els 15 anys. No es van observar associacions similars ni en la resta d'estructures cerebrals analitzades, ni tampoc amb exposició a temperatures fredes. Tot i que l'estudi no estava dissenyat per identificar mecanismes biològics implicats, investigacions prèvies apunten a diverses possibles explicacions. Així mateix, la inflamació i l'estrès oxidatiu associats a la calor també podrien contribuir a aquests efectes, però calen més estudis per confirmar-ho.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Hospital Joan 23 de Tarragona és un dels pioners de Catalunya a aplicar el tractament amb Reni 188 per a pacients amb determinades lesions cutànies no melanoma, una tècnica aplicada per a casos seleccionats de càncer de pell com a alternativa a la cirurgia. El nou procediment l'ha dut a terme a l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, l'IDI, i l'ha desplegat el Servei de Medicina Nuclear amb la formació, participació i coordinació de diversos equips assistencials del Centre Hospitalari Tarragoní. El Reni 188 és un radiofàrmac que permet actuar de manera local sobre la lesió cutània, amb una aplicació molt precisa i adaptada a les característiques de cada pacient. El tractament es planifica de manera individualitzada segons la profunditat, la mida i la localització de la lesió. Es du a terme amb totes les garanties de seguretat i radioprotecció, amb l'autorització del Consell de Seguretat Nuclear. Entre els avantatges del tractament amb Reni 188 hi ha el fet que es tracta d'un procediment local, poc agressiu i personalitzat, que permet actuar directament sobre la lesió amb molta precisió. En molts casos, evita intervencions quirúrgiques complexes o tractaments més prolongats. El procediment es realitza en una sola sessió i el pacient pot tornar al seu domicili al mateix dia, sense necessitat de prendre mesures especials de radioprotecció. Posteriorment, la zona tractada evoluciona amb cicatrització controlada pels equips mèdics. Aquesta incorporació s'emmarca en la línia d'innovació i millora contínua de l'Hospital Joan 23 de Tarragona.
1: L'informatiu.

0: Més notícies. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha acceptat negociar amb els viticultors les condicions per demanar al govern espanyol l'autorització i indemnització per arrencar vinyes. Ha recollit el guant de les organitzacions pageses que volen reduir el nombre d'hectàrees perquè la caiguda de consum de vi i l'augment de la producció als camps està provocant molt excedent de raïm. Durant la taula del Cava, celebrada aquest passat dilluns, s'ha instat els viticultors a concretar una proposta. Tot i avenir-se a pactar una arrencada, s'ha insistit, que és més partidari, d'incentivar l'emmagatzematge del vi, per al qual es preveuen ajudes amb una partida d'uns 2 milions d'euros. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, diu que ha demanat a les organitzacions pageses i als elaboradors una estimació de la barema per valorar quines condicions es fixen.
1: La previsió de quilos de raïm que necessitarem pels propers anys, més o menys, les hectàrees que necessitarem més o menys, amb la recuperació del mercat també, i veure, aviam, que no perdrem hectàrees que llavors necessitem en el futur. I, per tant, veure en quines condicions, fins i tot si podríem incentivar el traspàs de vinyes amb persones que es volguessin jubilar o que no fossin productives, o que es poguessin reactivar en algun moment determinat. A nosaltres el que ens preocupa és el que no volem és perdre superfície agrària, per tant, o fins i tot reconvertir-ho en altres tipus de cultius. En tot cas, tant els tècnics com a les organitzacions hem quedat que definirem, que farem una proposta, que aquesta és la que s'ha de traslladar al Ministeri.
0: Diu que estudiaran quines condicions

0: el conjunt dels escumosos al món està pujant i nosaltres hem de veure quins canvis fem, perquè el nostre producte és excel·lent, però hem de fer alguns ajustaments per intentar doncs, recuperar aquesta quota competitiva. Primer de tot, els restaurants de casa nostra, i aquí també volem fer una crida. Ens sembla del tot imperiós que tots els restaurants de Catalunya tinguin vins catalans, ens sembla tot imperiós que tots els turistes, 40 milions de turistes que visiten Catalunya, provin els nostres vins, les nostres caves, i ens sembla llavors, evidentment, que s'ha de seguir treballant en aquesta estratègia d'internacionalització. Això és el que hem de fer, eh? I per tant, més enllà de que falti raïm, el que hem de fer és recuperar doncs, aquestes vendes.
1: L'informatiu. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
2: En David Burillo.
3: Tot i que la temporada ja ha acabat, l'activitat al Club Esportiu Bàsquet Calafell continua durant l'estiu. El club ha tornat a posar en marxa les sessions de tecnificació, una proposta perquè jugadores i jugadors continuïn entrenant, perfeccionant aspectes del joc i mantenint el contacte amb el bàsquet durant les vacances. Per conèixer com s'organitzen aquestes jornades, a qui van dirigides i què busca amb aquest treball específic, hem parlat amb el director esportiu del Club Esportiu Bàsquet Calafell, Felipe Aparici. Us deixem amb els millors moments de l'entrevista. Doncs la temporada ha acabat, però l'activitat no s'atura.
4: No.
3: Per tant, aquest estiu m'imagino que tindreu coses preparades. En aquest sentit, doncs, quines activitats heu preparat? Algun, potser, campus de tecnificació o alguna cosa així?
4: Sí, mira, tots els anys tenim el que és el tecnibàsquet, que és el que volem és fomentar que la gent del club no estiga parada tot el mes de juliol, no? I és també integrat pels entrenadors de la cantera i ahí sí que mesclem els jugadors. Donem, no és una escoleta, evidentment, però sí que donem de dilluns a divendres, tot el mes de juliol, donem unes activitats per a que puguem fer. Les barregem un poc en temes d'aigua, en temes de poder anar a la platja, poder, perquè la calor és insuportable, els pavellons damunt assolixen molt, però té molt bona acollida. Any darrer any estem creixent. Ahí sí que volem donar una volta de tuerca per les pròximes temporades i fer-ho ja més i obrir les portes per a més gent, no siga sols gent del club. De fet,
3: això t'anava a preguntar, sí. És només per la gent del club o esteu oberts a que hi hagi potser nens o nenes que vulguin provar i entrar?
4: Estem oberts, el que passa que sempre s'ha promocionat, perdó, a lo que és la gent del club, i algú que, ostres, mira, ahí fan això, i venen pues, gent que ve a estiuejar i gent que està per aquí, no? Però sí que volem fer una coseta molt més sèria de lo que sol fer-se, que sí que és sèria, n'hi ha un treball que als entrenadors els encanta, perquè el mes de juliol, que tinguin els seus jugadors professionals fent-los, doncs arribaran a agost, setembre, que són la pretemporada, i no arriben sense fer res durant 2 mesos. Mm-hmm. Li tenim molt de carinyo a aquesta activitat, més que res perquè fa consolidar família més que equips, i això està molt bé.
3: Clar. Aquestes activitats van, com dius, dirigides a nens i nenes del club. Les inscripcions encara estan obertes o ja està tot tancat i tot finiquitat?
4: No, encara està oberta perquè no tenim un límit, per sort, no tenim límit de dir, no, si arribem a 50 jugadors o jugadores, ja en parem. No, com tenim les instal·lacions i tenim a l'abast tots els entrenadors del club i demés, podem fer els grups que puguen hi haure, és una sort. Justament aquesta setmana van comentar que hi havia un gran que ja superàvem els que tenim la temporada passada, i això, ostres, ens va agradar, i acabant fins a l'últim moment, incluït el mateix juliol, si volen vindre una setmana puntual, escolta, mira, que estem aquí tal, també es pot, sempre allí en el pavelló, i tenim l'Enrique, justament, que és de la Junta, que és el que fa la primera visita.
3: Doncs no tenia previst parlar amb tu d'això, perquè pensava que les inscripcions ja estarien tancades, però per la gent que ens pugui estar ara veient o sentint, si volen apuntar el seu fill o filla en aquests campus de tecnificació, explica'm una mica què és el que faran. Ja has dit que són moltes activitats centrades, òbviament, en el bàsquet i la tecnificació perquè l'activitat no s'aturi, barrejat també amb activitats d'aigua, però més o menys un dia normal de casal com seria del campus?
4: Lo més important tenim també per al tema de les famílies, tindrem aquesta hora d'abans, perquè arrenquem a les 9, però si per feina tenen que deixar-les a les 8, nosaltres tenim aquesta opció de que puguem deixar-les, i estan en aquesta horeta, que evidentment no és una d'activitats, però ja tenen a un responsable i els seus fills o filles poden estar ateses, no?

0: problema. I a lo mateix quan acaben. Si acaben a les 2 de la tarda i no poden per feina, tenim una hora més per a poder vinguin a per feina. Això és el primer. Després tenim les primeres hores, aprofitant que no està encara la calor més forta, sí que és la part més física. És dir, treballem un físic dins de les pistes, sempre amb valor, amb temes més específics de bàsquet, és a dir, finalitzacions de cistella, el bot, etc, etc. Però la càrrega més forta és a primeres hores, no? Uh-huh. Es divideixen, evidentment, per edats, això no hi ha categories, i fins que paren a esmorzar, que hi ha dos tos d'esmorzar. I després d'esmorzar sí que està la part un poc més cognitiva. És un treball que no és tan físic, també és a pista, i també és una ensenyança de com tenen que manejar-se per dins de les pistes, no? És més cognitiu. I ahí sí que barregem, perquè mentre uns es faran activitats d'aigua, quan diguin d'aigua, són activitats que també estan activats, però no estan sota aquesta calor tan... que és que ve un estiu prou dur. I ahí sí que es barreja una mica. I l'última hora ja és una hora ja més d'esplai, és una horeta de que ja estan més fent conciliació entre els amics i bueno, estan allí esperant que vinguin els pares.
1: Aquestes persones que vulguin apuntar els seus fills i filles, com poden adreçar-se a vosaltres?
0: Lo més important és anar al pavelló, acercar-se al pavelló, que sempre tenim per les tardes, a partir de les 4:30 fins a les 8 està Enrique, i després una vegada ja encetat l'activitat, en qualsevol moment de l'activitat, les activitats estan des de les 8 del matí fins a les 2 de la tarda, ahí poden arrimar-se al pavelló i fer-ho. També tenim les xarxes socials del club, però jo penso que és més, ho fem una mica més personal, si venen allí, perquè també veuen com estan fent les coses, i allí ja els diem. Perquè s'han d'hidratar molt, bueno, és que està molt ben preparat, no? Perquè la veritat és que no es vindrà a fer l'activitat, no? També ens ensenyem com tenen que hidratar-se, el tema de l'alimentació, també ho tractem, que no t'ho he dit abans, també n'hi ha una, és horeta que és més tranquil·la, sí que aprofitem per a dir, si tu és esportista, has de saber pues, que tens que dormir, has de saber que tens que descansar, has de saber que tot no és exercici, i també incluïm el tema dels estudis, és a dir, també els ensenyem en este tecnibàsquet, en el que seria el mes de juliol, perquè quan vingui la temporada que ve sàpiguen organitzar-se. Moltes vegades lo típic de no vull entrenar perquè tinc 3 exàmens demà, bueno, pues malament, si no vens a entrenar perquè tens 3 exàmens perquè no t'has preparat bé o no t'has organitzat. I també aquí intentarem clavar com poden fer les seves agendes ja des d'una edat de menuts.
1: Així doncs, queda dit, qualsevol persona que estigui interessada en poder fer aquests cursos de tecnificació de bàsquet, només cal que s'adreci al club. Recordem que aquesta entrevista es pot recuperar sencera al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv, a calafell.tv i a la nostra aplicació. I a la nostra aplicació. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe. En directe. Aquí i ara... Calafell Ràdio. L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Els serveis.
3: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
2: Calafell Ràdio. El temps.
3: Amb el meteoròleg Josep Miró, bon dia.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol pràcticament tot el dia, amb estones de cel clar a primera hora, però a partir de mig matí apareixeran núvols baixos que aniran a més, amb estones de cel potser un palet més clar al centre del dia i més núvols, fins i tot més abundants de cara a la tarda, amb unes temperatures que avui han estat altes, s'han situat entre els 24 i els 25 de mínimes, mentre que la màxima podrà situar-se al voltant dels 31, no creiem que arribi als 32, però la diferència és que la humitat serà molt més alta i, per tant, amb una sensació de xafogor més acusada. De fet, tothom es parla que estem en la tercera onada de calor, però aquí a la costa central no anotarem ja que les temperatures, els valors, no seran com la setmana passada tan alts, sinó que es mantindran entre els 31 o 32, però això sí, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles, enverinades al centre del dia, i a la mar estarà una mica moguda amb marejó o alguna breu àrea de maró a la tarda. Per demà esperem que el temps en conjunt doncs, sigui semblant, potser més núvols que avui, domini el sol al centre del dia, núvols baixos a l'inici i final de la jornada, i amb unes temperatures que aquesta nit no baixaran dels 25 graus, i demà estarem entre els 31 i 32, amb una humitat alta i molta, moltíssima xafogor. Vents en conjunt febles amb terrals a l'inici i final del dia i marinades, sobretot de xaloc al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi marejó.
3: Molt bones a totes i a tots. Què tal? Com esteu? Avui és dimarts, 14 de juliol. Des de Calafell Ràdio, el que fem a continuació és repassar les portades dels diaris. La Vanguardia diu que Europa va registrar 10.000 morts més de la mitjana en l'onada de calor. Els experts assenyalen que l'alta mortalitat per clima extrem és una anomalia que ha afectat majoritàriament persones de més de 65 anys. El periòdico diu que els espanyols prefereixen un avanç electoral a una moció de censura. Un de cada tres votants del PSOE aposta per anar ja a les urnes, opció quasi unànime entre els electors del PP i Vox. Feijóo conserva un avantatge de 3 punts sobre un Sánchez estancat, Vox es manté i Suma cau. El Punt Avui titula que comença la cursa per l'Elisi. A 9 mesos de la tria del nou cap d'estat francès, els contrincants de Le Pen es multipliquen sense que cap sembli capaç de derrotar la líder d'ultradreta. El rotatiu ara parla de sector públic, diu que el govern vol reduir a un mes l'espera per llicències urbanístiques. Un avantprojecte preveu simplificar tràmits i terminis, tant per crear habitatge com per obrir empreses. La licitació d'obra pública per força i encara està lluny de corregir els dèficits històrics acumulats. Veinte minutos. Titula que Sánchez i Feijóo diu que tenen previst que l'estiu sigui molt difícil per als focs i plantegen pactes d'estat. Anem ara als diaris esportius. El Mundo Deportivo, primera final. Avui, França-Espanya, a les 9 de la nit. Espanya i França obren avui les semis del Mundial en un apassionant duel, doncs, molt important i trepidant. I el diari Esport diu, anem a per la final. Ho diu Lamine Yamal. França-Espanya, avui a les 9 de la nit. Espanya busca la seva segona final mundialista en un duel d'alt voltatge. Doncs bé, fins les 9 del matí ampliem aquestes i moltes altres notícies. Repassem els titulars del dia. Comencem per la política. El govern espanyol exigeix a Rajoy que rectifiqui les paraules racistes sobre França i el Mundial. La portaveu de l'executiu lamenta l'embolic diplomàtic i el Ministeri d'Exteriors demana al PP que mogui fitxa. El CNI admet que va espiar David Fernández i Carles Riera de la CUP amb el programa Pegasus. El Consell de Ministres, per tant, ha ordenat la desclassificació parcial de l'espionatge que van fer durant 2 anys a Riera mentre era diputat al Parlament i a Fernández el 2020 durant mig any. L'oficialitat del català a la Unió Europea, un any des de l'última vegada que es va debatre a Brussel·les. La mesura no està inclosa a l'agenda del Consell d'Afers Generals d'avui dimarts. El regidor de Junts a Cambrils, Enric Daza, fitxa per Aliança Catalana per les municipals del 2027. Junts considera la sentència que admet a retolar també en castellà els centres educatius una nova renúncia del govern. El partit de Puigdemont lamenta que el PSC torna a optar per la resignació en lloc per una resposta política. Més titulars. Podem avisa que no votarà a favor del nou decret d'habitatge si no inclou una moratòria de desnonaments. Sánchez reclama un pacte d'estat davant l'emergència climàtica. El president espanyol ha visitat la zona afectada per l'incendi de Los Gallardos.

Són titulars polítics de les últimes hores. Illa qualifica d'error greu les declaracions de Rajoy sobre la selecció francesa. I ara sí, saltem a la plana social. Us posem al dia de tot el que passa. Des d'aquí, des de Calafell Ràdio, en el 107.9 de la FM. També ens pot seguir online a calafell.tv. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària com un delicte contra les dones. La nova llei contempla la retirada de la pàtria potestat als pares que hagin exercit violència contra la seva parella i escoltar els menors abans de decidir el règim de visites o custòdia. Controlar l'incendi de Los Gallardos, en què ja hi ha 9 víctimes identificades.

Aitana i el Mago Pop compren el teatre Aquitània de Barcelona. La cantant i el Mac han fet aquesta compra una aposta decidida per les arts escèniques i també per la ciutat. Una plaga de cucs afecta cases i conreus en un poble d'Astúries i alguns veïns han hagut de marxar de casa.

Els bombers confien que podran donar per controlat avui al matí el foc d'Aiguamúrcia, que ha cremat 150 hectàrees. 17 vehicles i 80 bombers han seguit remullant tota la nit un foc estabilitzat des de 8:15 del vespre. La Bisbal del Penedès no reobrirà la piscina fins a tenir tota la documentació de l'incident químic de divendres. L'equip de govern demana informes a l'empresa de manteniment, als Mossos d'Esquadra i també als bombers.

Protecció Civil manté en alerta els plans Procicat per calor intensa i Infocat per l'elevat risc d'incendi forestal. Dimecres demà serà el dia més crític, amb temperatures que poden situar-se entre els 38 i els 40 graus en diversos punts de Catalunya.

Les professions jurídiques acorden una guia per escoltar infants i adolescents en judicis de família. Es recomana fer les audiències en sales amables i utilitzar un llenguatge planer. La policia desarticula una organització criminal que s'havia apropiat de 140 milions d'euros en fraus informàtics. Hi ha 4 detinguts a Espanya, Portugal i Panamà i s'han fet registres a Barcelona, Girona, Tarragona i Porto.

Són notícies destacades que estem repassant com cada matí per posar-vos al dia de tot el que passa. L'Hospital Joan 23 de Tarragona i l'IDI incorporen un nou tractament per determinats càncers de pell. El nou procediment, poc agressiu i personalitzat, és una alternativa a la cirurgia, segons el cas del pacient. Un estudi liderat per la URB associa la qualitat espermàtica amb el consum diari de fruits secs. El projecte internacional ha recopilat els hàbits alimentaris de 222 homes d'entre 18 i 40 anys. L'exposició a la calor durant l'embaràs podria influir en el desenvolupament cerebral infantil, segons un estudi. Belvitge impulsa un protocol pioner per millorar les condicions del trasplantament hepàtic en pacients amb obesitat. El procediment personalitza el moment més indicat per la cirurgia en cada malalt. I seguim repassant tota l'actualitat ara en economia.

El govern vol agilitzar les llicències d'obra. Els tràmits avançaran amb un informe de tècnics externs. La Generalitat obre consulta pública la simplificació de tràmits urbanístics i ambientals, que reforça el silenci administratiu i treu càrrega de feina als ajuntaments. L'encariment dels lloguers es modera a les zones tensionades, però continua a l'alça. L'entrada en vigor del topall del preu dels lloguers a 271 municipis de Catalunya ha frenat la pujada pronunciada dels últims anys, tot i que continua creixent. Investiguen un suposat advocat per estafar clients endeutats i fugar-se amb 1 milió d'euros. I van acudir per cancel·lar els deutes a través de la segona oportunitat, però expliquen que el suposat advocat i responsable de l'empresa va desaparèixer d'un dia per l'altre i els va deixar a tots penjats.

Els ministres d'Agricultura de la Unió Europea s'oposen a les retallades en la promoció de productes agroalimentaris. Consideren fonamental mantenir el mateix pressupost que enguany, mentre Brussel·les assegura que serà competitiu. Trump anuncia que torna a imposar el bloqueig als vaixells iranians a l'estret d'Hormuz. El president nord-americà diu que la ruta està oberta i reclama una taxa del 20% a les embarcacions dels altres països. Els treballadors de Pascual anuncien noves jornades de vaga i una protesta el 20 de juliol a Madrid. Critiquen que no hi ha hagut avenços a la negociació i que l'empresa no ha presentat cap proposta real. Ordeig accepta negociar les condicions per demanar al Ministeri una arrencada de vinyes per compensar l'excedent del raïm. El Centre de Control Aeri de Naire a Barcelona gestiona més de 122.800 vols al juny, un 4,6% més interanual. Els trajectes internacionals representen el 74% del total i s'incrementen un 6%.

Guerra a l'Orient Mitjà. Empitjora l'escalada entre els Estats Units i l'Iran pel control d'Hormuz. El govern espanyol exigeix que Rajoy rectifiqui les paraules racistes sobre França i el Mundial. La diplomàcia de l'F-35, el caça invisible que redibuixa el Pròxim Orient. Els Estats Units fan servir l'accés a l'avió de combat com un instrument de pressió política per teixir noves aliances. La Unió Europea defensa que l'estret d'Hormuz s'ha de reobrir sense peatges després que Trump hagi anunciat un gravamen d'un 20%. L'alta representant de la Unió Europea reitera que la navegació per la via ha de ser lliure. Von der Leyen anuncia que el grup de donants per Palestina ha recaptat 900 milions d'euros. Els fons es destinaran a la reconstrucció de Gaza i han contribuït 65 països i institucions. Espanya i 9 països més anuncien una coalició de míssils antibalístics per protegir Europa amb una solució global. S'establiran uns requisits operacionals i grups de treball comuns i uns mecanismes de governança clars. Els experts proposen a Brussel·les limitar l'accés a xarxes socials als menors de 13 anys i fer-ho progressiu fins als 18. La Comissió Europea presentarà després de l'estiu una proposta per reforçar la protecció dels menors a l'entorn digital.

I ja tenim a punt els titulars culturals. Mor als 91 anys l'escriptor Luis Goytisolo. Acadèmic de la RAE, va ser un escriptor que es va negar a transitar pels camins més fàcils i va destacar amb obres com Atagonia o A les afueres. El MACBA acosta l'art contemporani al públic amb exposicions fora del museu. La mostra Un museu fora del museu exhibeix fotografies i vídeos en diferents establiments en la celebració del 30è aniversari del museu. Estudia català a universitats d'arreu del món. La 40a edició de les Jornades Internacionals per a Professorat de Català comencen avui dimarts a Barcelona amb el lema Ensenyar i aprendre en la diversitat. Mor l'actor Sam Neill, un dels protagonistes de Jurassic Park. La família de l'actor neozelandès ha informat que la seva mort s'ha produït de manera inesperada.

Ferran Espada liderarà el programa del govern per impulsar el català en els nous entorns digitals. El periodista assegura que treballarà amb determinació per la llengua catalana. L'escola universitària ERAM i la Fundació Dalí impulsen un stage fotogràfic estil de Puvol. La proposta durarà 3 dies i comptarà amb sessions teòriques i pràctiques.

I comencem parlant del Mundial 2026. Marco Corella, en declaracions, ha dit: els jugadors del Barça em diuen que només ens queda un mes de parlar-nos. El nou jugador del Madrid explica en una entrevista la bona relació que té amb els jugadors del Barça a la selecció espanyola, a unes hores abans de jugar la semifinal del Mundial contra França. Eric García esperant el debut. França no és només Mbappé. El central blaugrana, sense minuts al torneig, espera el seu moment. Adverteix dels perills de França i destaca la solidesa defensiva d'Espanya.

millor Julián Álvarez arriba al Madrid va ser clau, de fet, doncs, pel tema del partit. I, per tant, doncs, és el moment en què el davanter desitjat pel Barça va fer un gran gol i la seva millor actuació des de que va començar el Mundial.

avui, Mundial 2026, ja ho saben, avui 14 de juliol, avui dimarts a les 9 de la nit, França-Espanya. Seguim repassant l'actualitat esportiva. Can Dragó guanya el Narcís Sala per golejada en el referèndum d'Europa. Els socis escapolats trien Can Dragó amb el 63% dels vots. Només el 37% ha optat pel camp del Sant Andreu. Caçador no tanca la porta a cap escenari de futur. Amb les vacances acabades, el migcampista del Barça adverteix que no hi ha cap decisió presa. Oriol Romeu ja té nou equip, destinació exòtica per al d'Ull de Cona, a la primera divisió japonesa. Pretemporada 2026 del Girona i el Sabadell amb calendari amistosos i rivals catalans. El Girona, el Sabadell i la resta d'equips catalans preparen la temporada amb amistosos, rivals i també amb molts partits per preparar-se. Després d'Alexia, Mapi León aterra a Londres, entra a Logis, a Cang. Al juny, la defensa aragonesa de 31 anys va deixar enrere 9 anys com a blaugrana. Arrenca el Club Esport Sabadell amb la darrera incorporació de l'ex del Girona, Pere Pons. El migcampista català hi aterra després de 4 temporades a Xipre.

Pujol es torna a posar el braçalet de capità per defensar un puntal del Barça de Guardiola. Carles Pujol va protagonitzar un moment de tensió a la televisió mexicana i va sortir en defensa d'una de les peces clau del Barça de Pep Guardiola. I primer jugador d'Espanya que respon la frase incendiària de Rajoy. De fet, el davanter lamenta que l'expresident del govern espanyol no entengui la vida i la societat en clau multicultural. Ha estat Borja Iglesias, que s'ha pronunciat sobre les paraules del seu paisà de Pontevedra. I fins aquí el repàs a la premsa esportiva. Ha arribat el moment de la secció d'història musical. Tal dia com avui, de l'any 1975, va néixer Tabú. És, doncs, un raper dels Estats Units que forma part de la banda de Black Eyed Peas. Us deixem amb aquest tema musical d'aquesta banda fins a les 9 del matí. Molt bon dimarts.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29€ al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molt

0: programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
2: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: actiu. Estel per decorar i pintar. Construïm mascotes de fusta per a nens i nenes a partir de 4 anys. Per tant, a les 7 de la tarda, des de l'Església de la Santa Creu, hi haurà el repic de vigília de campanes a càrrec de la Pota. Després, a la plaça de Cal Cubano, a les 7 de la tarda, espectacle infantil amb digi i refrescos. I a les 10 de la nit, com dèiem, durarà inici al pregó de Festa Major i el premi a la Terrossa o al Terròs de l'any. Per tant, no us perdeu les activitats. Us les anirem explicant a través d'aquí, dels informatius de Calafell Ràdio.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell acollirà els dies 7 i 8 d'agost la cantada d'havaneres i el car de taverna de la Costa Daurada. L'esdeveniment, com és habitual, tindrà lloc al Passeig Marítim Sant Joan de Déu i comptarà amb actuacions dels següents grups. El divendres 7 d'agost, a 11:15 de la nit, Porbó, Balandra i les Anxovetes. El dissabte 8 d'agost, a 11:15 de la nit, Arjau, Els Cremats i Son de l'Havana. L'accés al recinte s'obrirà a partir de les 7 de la tarda, tant el dia 7 com el 8 d'agost.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: I avui, 14 de juliol, a les 7 de la tarda, una activitat gratuïta a la plaça del Manila, un bany de música, un concert amb Cecilia's School. Serà a les 7 de la tarda a la plaça del Manila, com dèiem. Es tracta d'un programa d'activitats que es durà a terme al llarg del mes de juliol al municipi de Calafell, amb activitats molt diverses i amb aquests concerts a càrrec de El Bany de Música, un cicle de concerts que fa molts anys es celebra al municipi de Calafell. Està organitzat per l'Ajuntament de Calafell, una iniciativa tradicional de l'estiu que porta a Calafell diverses orquestres, bandes i corals de joves estudiants del Regne Unit, Anglaterra i Escòcia, que combinen les seves actuacions en directe amb una estada de vacances al municipi. Els concerts són gratuïts, amb accés lliure, oferint un repertori variat que abasta des de música clàssica i coral fins a jazz, pop i bandes sonores de cinema. Per tant, ja hi ha programades diferents activitats. Una d'elles, recordem, és avui, dia 14 de juliol a les 7 de la tarda a la plaça del Manila, a la platja de Calafell, amb el concert de Santa Cecília School.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Més notícies d'àmbit local, perquè l'agenda d'activitats de l'estiu està plena. Terror a la fresca, avui dimarts també, però a les 10 de la nit, una activitat gratuïta que es du a terme al Parc de la Sínia de Calafell, edat recomanada a majors de 16 anys. Es tracta d'una pel·lícula, Black Phone, la que es projectarà avui al cinema a la fresca, amb aquest terror a la fresca. Recordem, doncs, que és al Parc de la Sínia a partir de les 10 de la nit i que, en cas de pluja o vent, l'activitat es traslladaria al Centre Cívic Cinema Iris, com és habitual. Aquesta activitat forma part d'Info Jove Estiu 2026, activitats dirigides als joves del municipi i també a visitants. Per tant, teniu una cita amb el terror a la fresca avui a les 10 de la nit.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Les notícies del Baix Penedès.
0: L'Ajuntament de l'Arboç del Penedès ha expressat la seva satisfacció per l'adjudicació de la construcció de 48 habitatges de lloguer assequible, una actuació impulsada per la Generalitat de Catalunya que representa un pas decisiu per donar resposta a una de les principals necessitats socials del territori, és l'accés a l'habitatge. L'assoliment d'aquest projecte és el resultat d'un llarg procés de treball, coordinació i gestions entre diferents administracions. Amb aquesta adjudicació, l'Arboç es converteix en l'únic municipi del Baix Penedès que ha obtingut una promoció d'aquestes característiques en aquesta convocatòria i en un dels tres únics municipis de la demarcació de Tarragona. La promoció serà desenvolupada per l'empresa Visoren Copis Habitatges, adjudicatària del projecte. Si es compleix el calendari previst, les obres podrien començar abans que finalitzi aquest any. Els 48 habitatges destinats exclusivament al lloguer protegit es construiran en uns terrenys de titularitat pública situats al al costat de l'Institut de l'Arbós.

0: Per l'Ajuntament arbocenc, aquesta actuació suposa una oportunitat estratègica per incrementar el parc d'habitatge assequible, afavorir l'arrelament de la població i donar resposta a dificultats que moltes persones tenen per accedir a un habitatge en condicions assequibles. La nova promoció beneficiarà especialment els joves que volen emancipar-se, però també donarà resposta a altres col·lectius amb dificultats a l'accés a l'habitatge, com persones separades, famílies monoparentals o gent gran que necessita un habitatge més accessible. En tractar-se d'habitatges de protecció oficial destinats a lloguer assequible, els preus estaran regulats, un fet que garantirà estabilitat, seguretat i protecció davant de l'especulació immobiliària. El projecte es desenvoluparà a través d'un model de col·laboració público-privada. L'empresa adjudicatària assumirà la construcció i la gestió dels habitatges durant un període de 75 anys sobre sòl públic, mantenint-ne en tot moment la finalitat social. Un cop finalitzat aquest termini, els habitatges retornaran íntegrament a la gestió pública. A més de l'impacte social que comportarà la promoció, l'actuació també generarà un retorn econòmic per l'Arbós, a través del cànon que l'empresa adjudicatària abonarà per la utilització dels terrenys. Amb aquesta actuació, l'Arbós fa un pas endavant en el desenvolupament d'una política activa d'habitatge, orientada a ampliar el parc públic de lloguer assequible, facilitar l'emancipació als joves, retenir talent i garantir que els veïns i veïnes puguin desenvolupar el seu projecte vital en el seu municipi, sense haver de marxar per manca d'accés a l'habitatge.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès no reobrirà la piscina municipal fins que l'empresa encarregada del manteniment presenti tota la documentació de l'incident químic del passat divendres que va causar 17 ferits. A través d'un comunicat, el govern local assegura que s'ha iniciat un procés de verificació tècnica i documental per tal d'obrir les instal·lacions amb totes les condicions de seguretat. Els controls efectuats a la piscina ja compleixen els paràmetres, però l'Ajuntament de la Bisbal vol tenir abans la documentació necessària per conèixer les causes de l'incident, acreditar la revisió dels procediments, instal·lacions i els elements de seguretat química afectats. En aquest sentit, s'han donat 48 hores a l'empresa per fer-ho. També s'han sol·licitat informes elaborats per Mossos d'Esquadra i Bombers. Des de l'Ajuntament de la Bisbal insisteixen que la decisió de reobrir la piscina es prendrà exclusivament atenent criteris tècnics i de protecció per a tots els ciutadans. L'incident, recordem, va tenir lloc el divendres 10 de juliol al migdia, quan una reacció produïda per la barreja de productes químics a la piscina municipal va deixar 17 persones ferides, 5 de les quals han estat menys greu. En total, 10 persones van ser traslladades a l'hospital, de les quals 5 adults i 5 menors.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Obrim les notícies de la plana general del dia. L'exposició a temperatures elevades durant l'embaràs i els primers mesos de vida s'associa a un creixement més lent del tàlem durant la infància, segons un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona, el centre que impulsa la Fundació La Caixa. Els resultats publicats suggereixen que l'exposició a la calor en les primeres etapes de la vida podria tenir efectes duradors sobre el desenvolupament cerebral. Tot i que estudis previs han relacionat l'exposició a la calor amb alteracions cognitives i problemes de salut mental, encara hi ha poca evidència sobre els seus efectes a l'estructura cerebral, d'acord amb la nota de premsa Disglobal. El canvi climàtic incrementa l'exposició a temperatures extremes arreu del món, un fet que genera preocupació pels seus possibles efectes sobre la salut infantil. L'embaràs i els primers anys de vida són etapes especialment crítiques per al desenvolupament del cervell, ja que aquest creix ràpidament i és especialment sensible als factors ambientals. La investigadora Disglobal i primera autora de l'estudi ha argumentat que l'estudi pretenia analitzar si l'exposició a la calor o al fred des de la concepció fins als 8 anys i mig s'associava en canvis en el desenvolupament cerebral durant la infància tardana i l'adolescència. A més, també es buscava identificar els períodes en què el cervell és més vulnerable. L'estudi va incloure 3.250 nens i nenes. es va utilitzar un model climàtic d'alta resolució que va proporcionar estimacions setmanals de la temperatura exterior durant l'embaràs i estimacions mensuals del naixement fins als 8 anys i mig. Es van analitzar ressonàncies magnètiques cerebrals, aproximadament dutes a terme entre els 10 i els 14 anys. Això va permetre mesurar com variava el volum d'11 estructures cerebrals al llarg del temps i analitzar si aquests canvis estaven relacionats amb l'exposició prèvia a la calor o al fred. L'equip investigador considera que la regió podria ser especialment sensible perquè comença a desenvolupar-se molt aviat durant l'embaràs i segueix un calendari de desenvolupament molt estrictament regulat. De fet, l'estudi va identificar un període clar de vulnerabilitat que abasta l'embaràs i els primers mesos després del naixement. En comparació amb una temperatura mitjana de referència de 12 graus i mig, l'exposició a temperatures mitjanes mensuals de 20 graus i mig durant aquest període es va associar amb un creixement més lent del tàlem entre els 9 i els 15 anys. No es van observar associacions similars ni en la resta d'estructures cerebrals analitzades, ni tampoc amb exposició a temperatures fredes. Tot i que l'estudi no estava dissenyat per identificar mecanismes biològics implicats, investigacions prèvies apunten a diverses possibles explicacions. Així mateix, la inflamació i l'estrès oxidatiu associats a la calor també podrien contribuir a aquests efectes, però calen més estudis per confirmar-ho.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Hospital Joan 23 de Tarragona és un dels pioners de Catalunya a aplicar el tractament amb Reni 188 per a pacients amb determinades lesions cutànies no melanoma, una tècnica aplicada per a casos seleccionats de càncer de pell com a alternativa a la cirurgia. El nou procediment l'ha dut a terme a l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, l'IDI, i l'ha desplegat el Servei de Medicina Nuclear amb la formació, participació i coordinació de diversos equips assistencials del Centre Hospitalari Tarragoní. El Reni 188 és un radiofàrmac que permet actuar de manera local sobre la lesió cutània, amb una aplicació molt precisa i adaptada a les característiques de cada pacient. El tractament es planifica de manera individualitzada segons la profunditat, la mida i la localització de la lesió. Es du a terme amb totes les garanties de seguretat i radioprotecció, amb l'autorització del Consell de Seguretat Nuclear. Entre els avantatges del tractament amb Reni 188 hi ha el fet que es tracta d'un procediment local, poc agressiu i personalitzat, que permet actuar directament sobre la lesió amb molta precisió. En molts casos, evita intervencions quirúrgiques complexes o tractaments més prolongats. El procediment es realitza en una sola sessió i el pacient pot tornar al seu domicili al mateix dia, sense necessitat de prendre mesures especials de radioprotecció. Posteriorment, la zona tractada evoluciona amb cicatrització controlada pels equips mèdics. Aquesta incorporació s'emmarca en la línia d'innovació i millora contínua de l'Hospital Joan 23 de Tarragona.
1: L'informatiu.

0: Més notícies. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha acceptat negociar amb els viticultors les condicions per demanar al govern espanyol l'autorització i indemnització per arrencar vinyes. Ha recollit el guant de les organitzacions pageses que volen reduir el nombre d'hectàrees perquè la caiguda de consum de vi i l'augment de la producció als camps està provocant molt excedent de raïm. Durant la taula del Cava, celebrada aquest passat dilluns, s'ha instat als viticultors a concretar una proposta. Tot i avenir-se a pactar una arrencada, s'ha insistit, que és més partidari, d'incentivar l'emmagatzematge del vi, per al qual es preveuen ajudes amb una partida d'uns 2 milions d'euros. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, diu que ha demanat a les organitzacions pageses i als elaboradors una estimació de la barema per valorar quines condicions es fixen.
1: És la previsió de quilos de raïm que necessitarem pels propers anys, més o menys, les hectàrees que necessitarem més o menys, amb la recuperació del mercat també, i veure, aviam, que no perdrem hectàrees que llavors necessitem en el futur. I, per tant, veure en quines condicions, fins i tot si podríem incentivar el traspàs de vinyes amb persones que es volguessin jubilar o que no fossin productives, o que es poguessin reactivar en algun moment determinat. A nosaltres el que ens preocupa és el que no volem és perdre superfície agrària, per tant, o fins i tot reconvertir-ho en altres tipus de cultius. En tot cas, tant els tècnics com a les organitzacions hem quedat que definirem, que farem una proposta, que aquesta és la que s'ha de traslladar al Ministeri.
0: Diu que estudiaran quines condicions fixen per demanar al Ministeri d'Agricultura que autoritzi i indemnitzi l'arrencada de vinyes.
1: Ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats, per tant anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer, com també la reserva de crisis. Fa 3 anys teníem problemes perquè no hi havia prou raïm, ara en falta, necessitem estar més preparats, ser més resilients i establir mesures, i sobretot el nostre problema és de demanda i d'ampolles, de venda.
0: Per últim, destaca que el sector del vi necessita recuperar consumidors per evitar noves crisis d'excedents.
1: El conjunt dels escumosos al món està pujant i nosaltres hem de veure quins canvis fem perquè el nostre producte és excel·lent, però hem de fer alguns ajustaments per intentar doncs, recuperar aquesta quota competitiva. Primer, tots els restaurants de casa nostra, i aquí també volem fer una crida, ens sembla del tot imperiós que tots els restaurants de Catalunya tinguin vins catalans, ens sembla tot imperiós que tots els turistes, 40 milions de turistes que visiten Catalunya, provin els nostres vins, les nostres caves, i ens sembla llavors, evidentment, que s'ha de seguir treballant en aquesta estratègia d'internacionalització. Això és el que hem de fer, i per tant, més enllà de que falti raïm, el que hem de fer és recuperar doncs, aquestes vendes.
2: L'informatiu. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: En David Burillo.
3: Tot i que la temporada ja ha acabat, l'activitat al Club Esportiu Bàsquet Calafell continua durant l'estiu. El club ha tornat a posar en marxa les sessions de tecnificació, una proposta perquè jugadores i jugadors continuïn entrenant, perfeccionant aspectes del joc i mantenint el contacte amb el bàsquet durant les vacances. Per conèixer com s'organitzen aquestes jornades, a qui van dirigides i què busca amb aquest treball específic, hem parlat amb el director esportiu del Club Esportiu Bàsquet Calafell, Felipe Aparici. Us deixem amb els millors moments de l'entrevista. Doncs la temporada ha acabat, però l'activitat no s'atura.
4: No.
3: Per tant, aquest estiu m'imagino que tindreu coses preparades. En aquest sentit, doncs, quines activitats heu preparat? Algun, potser, campus de tecnificació o alguna cosa així?
4: Sí, mira, tots els anys tenim el que és el Tecnibàsquet, que és el que volem és fomentar que la gent del club no estiga parada tot el mes de juliol, no? I és també integrat pels entrenadors de la cantera i ahí sí que mesclem els jugadors. Donem, no és una escoleta, evidentment, però sí que donem de dilluns a divendres, tot el mes de juliol, donem unes activitats per a que puguem fer. Les barregem un poc en temes d'aigua, en temes de poder anar a la platja, poder, perquè la calor és insuportable, els pavellons damunt assolixen molt, però té molt bona acollida. Any darrer any estem creixent. Ahir sí que volem donar una volta de tuerca per les pròximes temporades i fer-ho ja més i obrir les portes per a més gent, no siga sols gent del club. De fet,
5: això t'anava a preguntar, sí. És només per la gent del club o esteu oberts a que hi hagi potser nens o nenes que vulguin provar i entrar?
4: Estem oberts, el que passa que sempre s'ha promocionat, perdó, a el que és la gent del club, i algú que, ostres, mira, ahir fan això, i venen pues, gent que ve a estiuejar i gent que està per aquí, no? Però sí que volem fer una coseta molt més seria de lo que sol fer-se, que sí que seria, hi ha un treball que als entrenadors els encanta, perquè el mes de juliol, que tinguin els seus jugadors professionals fent-los, doncs arribaran a agost, setembre, que són la pretemporada, i no arriben sense fer res durant 2 mesos. Mm-hmm. Li tenim molt de carinyo a aquesta activitat, més que res perquè fa consolidar família més que equips, i això està molt bé.
5: Clar. Aquestes activitats van, com dius, dirigides a nens i nenes del club. Les inscripcions encara estan obertes o ja està tot tancat i tot finiquitat?
4: No, encara està oberta perquè no tenim un límit, per sort, no tenim límit de dir, no, si arribem a 50 jugadors o jugadores, ja en parem. No, com tenim les instal·lacions i tenim a l'abast tots els entrenadors del club i demés, podem fer els grups que puguen hi haure, és una sort. Justament aquesta setmana van comentar que hi havia un gran que ja superàvem els que tenim la temporada passada, i això, ostres, ens va agradar, i acabant fins a l'últim moment, incluït el mateix juliol, si volen vindre una setmana puntual, escolta, mira, que estem aquí tal, també es pot, sempre allí en el pavelló, i tenim l'Enrique, justament, que és de la Junta, que és el que fa la primera visita.
5: Doncs no tenia previst parlar amb tu d'això, perquè pensava que les inscripcions ja estarien tancades, però per la gent que ens pugui estar ara veient o sentint, si volen apuntar el seu fill o filla en aquests campus de tecnificació, explica'm una mica què és el que faran. Ja has dit que són moltes activitats centrades, òbviament, en el bàsquet i la tecnificació perquè l'activitat no s'aturi, barrejat també amb activitats d'aigua, però més o menys un dia normal de casal com seria del campus?
4: Lo més important tenim també per al tema de les famílies, tindrem aquesta hora d'abans, perquè arrenquem a les 9, però si per feina tenen que deixar-les a les 8, nosaltres tenim aquesta opció de que puguem deixar-les, i estan en aquesta horeta, que evidentment no és una d'activitats, però ja tenen a un responsable i els seus fills o filles poden estar ateses, no? I a lo mateix quan acaben, si acaben a les 2 de la tarda i no poden per feina, tenim una hora més per a poder vinguin a per feina. Això és el primer. Després tenim les primeres hores, aprofitant que no està encara la calor més forta, sí que és la part més física. És dir, treballem un físic dins de les pistes, sempre amb valor, amb temes més específics de bàsquet, és dir, finalitzacions de cistella, el bot, etcètera, etcètera. Però la càrrega més forta és a primeres hores, no? Uh-huh. Es divideixen, evidentment, per edats, això no hi ha, i categories, i fins que paren a esmorzar, que hi ha dos tors d'esmorzar. I després d'esmorzar sí que està la part un poc més cognitiva. És un treball que no és tan físic, també és a pista, i també és una ensenyança de com tenen que manejar-se per dins de les pistes, no? És més cognitiu. I ahí sí que barregem, perquè mentre uns es faran activitats d'aigua, quan diguem d'aigua, són activitats que també estan activats, però no estan sota aquesta calor tan... que és que ve un estiu prou dur. I ahí sí que es barreja una mica. I l'última hora ja és una hora ja més d'esplai, és una horeta de que ja estan més fent conciliació entre els amics i bueno, estan allí esperant que vinguin els pares.
5: Aquestes persones que vulguin apuntar els seus fills i filles, com poden adreçar-se a vosaltres?
4: Lo més important és anar al pavelló, acercar-se al pavelló, que sempre tenim per les tardes, a partir de les 4:30 fins a les 8 està Enrique, i després una vegada ja encetat l'activitat, en qualsevol moment de l'activitat, les activitats estan des de les 8 del matí fins a les 2 de la tarda, ahí poden arrimar-se al pavelló i fer-ho. També tenim les xarxes socials del club, però jo penso que és més, ho fem una mica més personal, si venen allí, perquè també veuen conforme estan fent les coses, i allí ja els diem. perquè s'han dit de la tardor, bueno, és que està molt ben preparat, no? Perquè la veritat és que no es vindrà a fer l'activitat, no? També ens ensenyem com tenen que hidratar-se, el tema de l'alimentació, també ho tractem, que no t'ho he dit abans, també n'hi ha una, és aureta que és més tranquil·la, sí que aprofitem per a dir, si tu és esportista, has de saber pues, que tens que dormir, has de saber que tens que descansar, has de saber que tot no és exercici, i també incluïm el tema dels estudis, és a dir, també ens ensenyem en este tecnibàsquet, en el que seria el mes de juliol, perquè quan vingui la temporada que ve sàpiguen organitzar-se. Moltes vegades lo típic de no vull entrenar perquè tinc tres exàmens demà, bueno, pues malament, si no vens a entrenar perquè tens tres exàmens perquè no t'has preparat bé o no t'has organitzat. I també aquí intentarem clavar com poden fer les seves agendes ja des d'una edat de menuts.
3: Així doncs, queda dit, qualsevol persona que estigui interessada en poder fer aquests cursos de tecnificació de bàsquet, només cal que s'adreci al club. Recordem que aquesta entrevista es pot recuperar sencera al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: Gràcies, David, per la informació esportiva. Posem punt i final a l'informatiu d'avui dimarts, 14 de juliol, qui els ha acompanyat i parlat també Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció i fins la propera.
2: L'informatiu.

0: havia dit...
1: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafell Ràdio. Amb tu.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per la Duar Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Colombia, México. Worldwide, baby.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.